Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icatmans.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: sona al·lèrgica al pol·len. Quin contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe, els agrada massa. I la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic...

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. Tancat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.

0: make it worse.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla no és viu.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Escoltes, Icat.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, tens una birra o no?
2: Sí, passa'm una.
1: Vols?
2: Vinga. Va, xapatilla.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes ICAT.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i unes 300.000, segons el sindicat d'inquilines, s'han manifestat pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de manera espontània s'han instal·lat tendes de campanya a la Puerta del Sol, des d'on havia començat la marxa, que ha arribat fins al Congrés dels Diputats. La protesta impulsada, com diem, pel sindicat d'inquilines reclama un dret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu dels lloguers. Sota el lema "Ni un Mari Carmen més", s'han sentit consignes com "On està el govern progressista" o "L'àtic d'Ayuso para Mari Carmen". Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
3: Comencem la jornada d'avui diumenge amb la presència ja de molts núvols a tot el litoral i prelitoral tarragoní, com també a les Terres de l'Ebre. Però, a més, avui, com a novetat, aquests núvols també apareixen a tot el litoral i prelitoral central, com també a la Catalunya central. Amb un matí que serà molt assolellat, aquests núvols a poc també començaran a aparèixer al litoral i prelitoral gironí. De cara a la tarda, els núvols guanyaran terreny al Pirineu i Prepirineu i no descartem alguna primera gotellada, sobretot tot al Pallars i també a la Vall d'Aran. Tot plegat amb unes temperatures que a les hores centrals del dia es mantindran molt semblants a les d'ahir dissabte, i és que els valors més elevats amb prou feina superaran els 34-35 graus.
2: I seguim amb política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afrontarà aquest proper dimarts el seu tercer debat de política general com a cap de l'executiu. La sessió arriba després d'una setmana marcada per l'educació, amb la compareixença d'Illa pels errors a l'informe PISA, la cimera per intentar apropar un acord de país per reforçar el model i les crítiques dels sindicats. La millora d'infraestructures com Rodalies, l'ampliació de l'aeroport i el debat sobre la immigració, esperonat per les forces d'extrema dreta, també ocuparan part de les propostes i intervencions del grup. I en cultura, la coproducció catalana 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha marxat del 74 Festival de Sant Sebastià amb premi. La pel·lícula ha recollit la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 del matí, el dilluns a 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa que després de les vacances tornem a enraigar. Oi, Josep Maria?
1: Bé, intentarem que, amb molta il·lusió, que els agradi tant com ens agrada a nosaltres fer aquest programa i desitgem que disfrutin, perquè ho intentem de tota forma. Perquè a vegades hi ha gent que ens diu sí, ens ha agradat o no tant, o, però intentarem que agradi a tothom. I avui començarem amb alguna molt especial.
0: Em sembla que el que més t'agrada és a tu, he sentit així en veu baixa que li deies a l'Àngel. No. Àngel, vols dir que m'has posat un programa dient avui?
1: No, és que jo havia posat una cosa...
2: Això no
1: es diu, home. Jo volia una cosa una mica alegre i és un programa molt especial. Mira, avui, a Vivències Musicals, us proposem un viatge cap a un món de contes, aventures, passions i misteris. Ho farem de la mà de Nikolai Rimsky-Korsakov. I una de les seves obres més conegudes és Xeresade, una suite simfònica inspirada en les històries de les Mil i Una Nits.
0: El personatge central de Xeresade, una jove que ha de salvar la seva vida gràcies al poder de les paraules. Cada nit explica una nova història al sultà Xerier per interrompre el relat abans d'arribar al final, obligant-lo a esperar una nit més per saber com continua.
3: Rimsky-Korsakov transforma aquesta història en música. No intenta explicar cada detall com si fos una banda sonora, sinó que crea amb l'orquestra diferent ambients, personatges i situacions. El color dels instruments ens transporta al mar, als palaus, a les festes i a les aventures.
4: A mi no m'agrada criticar, però, Rosita, has fet una presentació fatal.
0: Fatal, oi?
4: A mi no m'has ni anomenat. No. La Maria tampoc. El Pau, tampoc.
0: He pensat
4: que
0: Jordi, el final,
4: avui. I el Jordi Massaguer, pobre, que podia venir...
0: He pensat que ho faria al final. He pensat, mira, canviarem. Ara avui els presentaré al final.
4: No, que el Joaneda t'ha omplert el cap, no sé de què, però...
0: Sí, no, doncs va, rectifico.
1: No, la culpa no és meva, eh?
0: Hi ha l'Àngel Falqués, que és el que ens porta el guió.
4: Ara, oi? Bon dia, ara, bon diumenge.
0: Ara arreglo. I que les vacances han anat bé?
4: Sí, molt bé, perfectament.
1: Va, que hi hagi pau, eh? Que hi hagi pau.
0: Josep Maria, què? Em perdones pel que t'he dit?
1: No, sisplau, no. Jo no sóc ningú per perdonar res.
0: Escolta, has tornat de Menorca?
1: Sí, he estat... Sí, però aquest any ha sigut una mica especial, perquè com que vaig anar al metge i em va donar 12 pastilles, no puc anar a banyar-me a l'aigua.
0: Mare de Déu, ja no ha pogut anar a comprar l'enciamada.
1: Sí, ja la portarem. En el moment que vingui el Jordi, hi haurà enciamada.
4: Penso que ha estat descongelada diverses vegades.
1: Sí. No.
0: Jordi...
1: És nova d'aquest any.
0: Jordi, posa't bé aviat, perquè si no, aquesta enciamada...
1: No.
0: La Maria serà. Torrents, hola, Maria.
5: Què tal?
0: En l'altre programa ens has fet tard, eh?
5: Com t'anar? Mira, no em provoquis perquè estic enfadada.
1: Ara vol arreglar que no ens
5: ho podia per cap lloc.
4: Això no s'arregla.
0: Divendres va ser complicat, oi? Avui diumenge ho tenim més bé, no? Amb les carbasses has aparcat bé? Amb les carbasses has aparcat bé?
5: No sé, m'estic rumiant si baixar o no, perquè no sabré pas què fer del cotxe.
1: No es pot aparcar lloc.
0: Bueno, en el control hi tenim el Pau Ibars. Hola, Pau.
6: Bon dia.
0: Ell, com que sempre va a peu, sempre pot aparcar.
6: Sí,
0: oi?
6: Jo sempre vaig.
0: Sí.
6: Cam esquerra, cam dreta, ja ho.
1: Bueno, Àngel, engega, sisplau.
4: Va. Continuo, eh?
0: I la que us parla, Rosita Figueres.
1: Ai.
0: Va.
4: Molt bé. Al llarg del programa escoltarem diversos fragments de Xereixat i descobrirem com la música ens pot suggerir una història sense necessitat de paraules. I també veurem com alguns temes musicals apareixen, desapareixen i tornen a aparèixer, com si la mateixa Xereixat continués explicant-nos el seu conte.
1: Bé, i comencem el nostre viatge amb una de les imatges més conegudes de Xereixada, el mar, meravellós. Rimsky-Korsakov ens porta fins a les aigües d'Orient, on navega el vaixell de Simbad, ja me'n recordo, Simbad no sé què. L'orquestra ens descriu un mar que pot ser tranquil, però que també amaga aventures i molts perills.
0: Escoltarem com els instruments creen una sensació de moviment constant de les onades, i entre aquestes onades apareixen els sons del vaixell i el tema de Sersade, com si ella mateixa ens anés explicant la història. Tanquem els ulls i deixem que la música ens porti mar endins.

0: Després de les primeres, de la primera imatge del mar, la música sembla allunyar-se de qualsevol perill. Les onades es van calmant i l'orquestra ens ofereix un moment de serenitat. És com si el vaixell de Sinbad avancés tranquil·lament, sense pressa, mentre el mar s'estén immens davant seu. Rimski-Korsakov aconsegueix crear aquesta sensació amb una gran riquesa de colors orquestrals.
1: Aquesta calma, però, no significa que la història s'hagi aturat. En Xerxat, el mar és gairebé un personatge més. Pot ser amable i tranquil, però també pot transformar-se de sobte. Fixeu-nos especialment en com les melodies passen d'un instrument a l'altre, en la delicadesa que l'orquestra ens suggereix al moviment de l'aigua.

0: I després de la calma, el mar continua mostrant-nos nous detalls. Aquí Rimsky-Korsakov no només descriu les onades o el moviment del vaixell, sinó que també la vida que envolta aquesta travessia. En aquest fragment, alguns passatges de l'orquestra ens poden suggerir el vol dels ocells marins que apareixen i desapareixen damunt de les aigües, acompanyant el viatge de Simbad, que per cert m'han dit que era Simbad el marino.
1: La música esdevé lleugera i delicada, com si el cel i el mar es trobessin en un mateix paisatge. Les melodies dels instruments més aguts semblen dibuixar el moviment dels ocells, mentre l'acompanyament manté la sensació d'un mar tranquil. En un moment, la bellesa serena d'aquells que conviden simplement a escoltar i deixa volar la imaginació.

0: Deixem enrere per un moment el mar de Sinbad i entrem en un altre dels relats que formen aquest món fantàstic, de les Mil i una nit. Ara apareix la figura d'un príncep i la música canvia de caràcter. Rimski-Korsakov ens presenta una escena més íntima, plena de delicadesa i de misteri.
1: La música ens permet imaginar el príncep i tot l'entorn que l'acompanya. No cal que l'orquestra ens expliqui literalment el que està passant. Són les melodies, els ritmes i sobretot els timbres dels instruments els que en fan construir la història dins la nostra imaginació. És precisament aquí on la veu del gran poder narratiu de la música.
2: I ara tornem a trobar una de les grans característiques de Xeresade, els contrastos. Després de l'amplitud del mar i del moviment del vaixell, ara tenim una escena molt més personal. Escoltem com la música va canviant de color i com els instruments semblen donar veu als diferents personatges del conte. Obrim, doncs, una nova pàgina de la història.

0: La tranquil·litat del conte desapareix i la música es torna molt més agitada. Ara assistim a una lluita i l'orquestra ens transmet aquesta sensació de moviment, tensió i perill. Els ritmes són més marcats i els instruments entren amb força, creant un ambient molt diferent del que acabem d'escoltar.
1: És un dels moments en què podem apreciar especialment l'habilitat de Rimsky-Korsakov per fer una orquestra sencera sembli explicar una escena. Les diferents seccions instrumentals es responen, s'enfronten i es superposen, com si estiguessin davant d'una batalla. La música accelera la narració i ens manté en tensió fins al final del fragment.

0: I després de la lluita, la història ens porta davant d'una imatge imponent. Simbad es troba enmig d'un paisatge ple de perills i apareix el poderós ocell que forma part de les seves aventures. Aquí Rimsky-Korsakov utilitza tota la força de l'orquestra per donar-nos la sensació d'una criatura enorme, misteriosa i gairebé sobrenatural.
1: I aquesta vegada la música no ens parla només d'un personatge, sinó també del paisatge que l'envolta. La roca, el mar, l'ocell formen una escena gairebé fantàstica. Poden escoltar com els sons greus aporten força i solemnitat, mentre els instruments més aguts ens suggereixen el moviment i el vol d'aquesta enorme criatura sobre el món de Simbad.

0: Després de les aventures a Sinbad i de les escenes plenes de força, la música torna a canviar de caràcter. Ara apareix el jove príncep, una figura que ens porta cap a un ambient més tranquil i refinat. La melodia es torna més cantàbile i ens permet imaginar un personatge jove, elegant i ple de vitalitat.
1: Rimski-Korsakov sabia molt bé com utilitzar els diferents instruments per caracteritzar una escena. Aquí, les melodies semblen moure's amb més llibertat i delicadesa, creant una atmosfera gairebé de conte. És una música que no necessita explicar-nos en paraules què està passant, simplement ens suggereix el personatge i el món que l'envolta.
2: Bé, és interessant observar com, al llarg de Xeresade, aquests canvis de caràcter mantenen viva la narració. Hem passat del mar a les aventures, de la lluita a les criatures fantàstiques i ara arribem a un moment més humà i proper. Escoltem, doncs, com aquí l'amic Rimski-Korsakov ens presenta aquest jove príncep.

0: I ara apareix una nova figura en aquest món de contes, la princesa, transportada en un palanquí. La música adquireix un caràcter elegant i delicat, gairebé com una desfilada. Podem imaginar el moviment pausat del seguici, els cortesans que l'acompanyen i la princesa avançat majestuosament entre la multitud.
1: És una escena que Rimsky-Korsakov pinta amb molts colors. Els instruments de l'orquestra semblen anar afegint detalls del seguici, mentre la melodia principal manté aquesta sensació de gràcia i distinció. La música ens fa imaginar una escena oriental plena de moviment, però alhora envoltada d'una certa calma i solemnitat.

0: I entre totes aquestes aventures hi ha una figura que ho uneix tot, Sherzad. Ella és qui explica les històries al sultà i qui, gràcies a la seva intel·ligència, aconsegueix mantenir-lo interessat nit rere nit. Rimski-Korsakov li dona una veu musical molt característica que apareix diverses vegades al llarg de l'obra.
1: Aquesta veu que ara no escoltarem, perquè no correspon a una persona que canta, és la música del violí solista, que apareix amb un caràcter delicat i expressiu. Quan l'escoltem, podem imaginar Xeresade parlant, explicant o simplement continuant el seu relat. És com un fil conductor que ens recorda que totes aquestes aventures formen part d'una mateixa història.

0: Després de totes les aventures que hem anat seguint, arribem a Bagdad. Bagdad em recorda el Ladró de Bagdad, que era una pel·li que es va fer, el Ladró de Bagdad, aquí on se celebra un gran festival. La música es transforma en una autèntica celebració. Hi ha moviment, danses, alegria i una gran sensació de bullici. Aquí Rimski-Kórsakov utilitza tota l'orquestra per crear una escena espectacular i plena de vida.
1: El més interessant és que aquest festival reapareixen temes que ja coneixíem. És com si diferents moments de la història anterior tornessin a trobar-se en una mateixa escena. La música avança amb molta energia i els instruments s'entrellacen, aportant cada vegada nous colors i nous detalls a aquesta celebració.
2: Però aquesta festa no serà el final tranquil que podíem esperar. Encara ens queda un últim episodi, el vaixell de Sinbad. I tornarà a aparèixer i la música ens portarà cap al desenllaç molt més agitat. Escoltem, doncs, aquest gran festival de Bagdad abans d'arribar al final de la nostra història.

0: Però la celebració no dura gaire. Tornem al mar, i aquesta vegada el paisatge ha canviat completament. El que abans era tranquil·litat es converteix en una tempesta. El vaixell de Simbad queda atrapat entre les onades. L'orquestra accelera el ritme i augmenta la tensió fins a donar-nos una sensació de vertigen.
1: I aquí Rimski-Korsakov mostra tot el potencial de l'orquestra. Els instruments entren i surten amb molta rapidesa. Les melodies es creuen i els sons greus donen profunditat a l'escena. Podem imaginar les onades colpejant el vaixell i el vent bufant amb força. És un dels moments més dramàtics de tota la Txeretsade.

0: Aquí la tempesta arriba al seu punt més dramàtic. El vaixell de Simbad és arrossegat per les onades i ja no pot mantenir el rumb. Davant seu apareix una roca i el perill és inevitable. L'orquestra concentra tota l'atenció en aquest moment, com si el vaixell avancés directament cap al seu destí.
1: I finalment arriba el xoc. La música esclata amb força i sembla que tota l'aventura de Simbad pugui acabar aquí. Però després d'aquest moment de màxima tensió, l'orquestra començarà a recuperar la calma. Escoltarem com els sons es van apagant i com torna a aparèixer una vegada més la veu del musical de Cerezade.

0: Després de la violència de la tempesta i del xoc contra la roca, arriba finalment la calma. La música sembla respirar de nou. Els sons es van suavitzant i recuperen aquesta atmosfera serena que ja havien escoltat al començament. És com si, després de totes les aventures, el mar tornés a quedar tranquil.
1: I amb aquesta calma arribem també al final de les històries de Sherezade. Durant mil i una nit ha aconseguit mantenir l'interès del sultà explicant-li nous relats, sempre interromputs abans del desenllaç. La seva arma no ha estat la força, sinó la imaginació, la intel·ligència i sobre el poder de la paraula.
2: Bé, aquí el senyor Korsakov tanca l'obra, recobrant aquella delicada veu de Sherezade que hem anat trobant al llarg d'aquest top programa. Ara ja no sembla només una veu que explica històries, sinó la veu d'algú que ha aconseguit el seu propòsit. La tensió desapareix i queda una sensació de pau, com si finalment el conte hagués arribat al seu final.

0: Sí, fins aquí el programa d'avui, diumenge. Ens sorprendrà aviat a baix a la Fira de la Carabassa.
1: Sí. Oi? Sí, sí, que ja fa des del dissabte...
0: Fa estona que corre.
1: Que corre... Ja.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Molt bona nit, són les 9 i 4 minuts d'aquest 21 de setembre de 2026. Comença una nova temporada de l'Anem a la Muntanya i també de Ona Cuinenca. Després de més de 3 mesos, tornem a estar instal·lats aquí, a l'estudi 1, com he dit abans, de Ona Cuinenca. Han estat 3 mesos molt interessants, amb moltes festes, moltes anècdotes, molts fets importants, molts eclipsis.
1: Perdó. Quants mesos hem estat fent festa?
0: Uns tres mesos.
1: Segur?
0: Sí, sí. Bueno, des del juny fins ara, 3 mesos? Sí. Una mica més de 3 mesos, he dit.
2: Juliol, agost i un tros de setembre. Sí.
0: Bueno, i juny. Que no vam pagar el 20 de juny.
1: No arriba a 3 mesos, jo diria, eh?
0: Per ahí. Més o menys uns 3 mesos d'estiu.
2: Bueno, seran uns dies més.
0: Sí. Una mica menys de 3 mesos, amb eclipsis, molta platja, molta muntanya. Però el que més ha dit la gent aquest estiu, sense cap mena de dubtes, és quina calor. I és que ben aviat hauríem de parlar de manera molt seriosa i fer un debat a fons, no sé si de país, del planeta o de quina envergadura, sobre el clima que ens ve a sobre, perquè comença a ser prioritari aquest problema i és un problema de primer ordre mundial, sense cap mena de dubtes. Quan sigui tard, poder la gent es començarà a posar les mans al cap i a buscar la solució. Però de moment no ho veig per enlloc. Deixem l'estiu de banda, sentem-nos ja amb el programa d'avui, amb Anem a la Muntanya. És el programa que més costa de l'any. Jo crec que és dels que més costa de l'any. I és que després de 4 dies de festa major, tothom està entremig i molt perjudicat. Avui vas pel poble, tota la gent amb mal de coll, amb mal de cap, amb dolors a diferents parts del cos. I és que 4 dies de festa major són molts dies de festa major.
2: Són dures les festes majors.
0: Són molt durs en aquest poble, que és un dels millors del món. No dic el millor, perquè seria molt agosarat dir-ho.
2: Bueno, però un dels millors segur.
0: Sí, per això he dit, un dels millors pobles del món i una de les millors festes majors del món. No la millor, perquè he anat a algunes festes majors que són iguals, com aquesta, quasi bé, o millors. Per tant, dels millors pobles i dels millors festes majors que es munten, i 4 dies són molts, molts, molts dies. Esperem aguantar tot el programa, però jo no prometo res, perquè jo estic molt, molt, molt perjudicat, eh? Per tant, no sé, igual el temps el faig més d'hora avui, me'n vaig una estona abans, i us deixo a vosaltres, davant dels micros d'Ona Cuinenca,
2: sí,
0: però ja veurem.
2: Sí, home, no et deixarem parlar.
0: Doncs jo, comença aquesta nova temporada, estarem aquí uns 9 mesos amb tots vosaltres, i us esperem cada dilluns, com des de fa moltes temporades, a partir de les 9 i 4, 9 i 3 de la nit de cada setmana. Sense més preàmbuls, ja saludem a tota la gent que fa possible el programa, que estem aquí una temporada més. Què tal, com esteu, com anà l'estiu?
3: Bé,
2: tot bé. Com els darrers. Més calor, això que deies, és ben cert. Eh? Jo també.
0: No, jo...
4: Molta, però aquest... avui encara en fa, eh?
0: Avui fa molta calor, eh?
5: Sí. Sí, que ha canviat, ha pujat.
0: Ara puja. Però comença a fer por, el tema.
2: Més que res ha sigut la durada dels dies en calor. Això ha sigut...
0: Sí. Ara el bo és que les nits ja refresca, perquè les nits ja són llargues i ja refresquen. Però ha sigut un estiu, per la gent que no li agrada calor, molt dur, eh? Molt dur, eh? A mi que m'agrada molt anar a la platja, això, molts dies no hi anava perquè és que... Tu aparcament, la calor aquesta que fa, no pots ni caminar per la sorra.
5: Oi, l'aigua, com estava?
0: L'aigua calentíssima.
5: No, punt de bullir, ja.
2: Bueno, com que fos un caldo, diguéssim, no?
0: Sí.
5: Podria sortir com un pollastre.
0: Un altre fet destacat, també relacionat, no amb la muntanya, però sí que amb coses que ens agraden, va ser el... No sé si vau veure l'eclipsi solar, el vau veure, l'eclipsi de sol.
2: Sí, i tant.
6: Jo vaig veure un fabulós núvol que el va tapar.
2: Nosaltres vam anar a un lloc on l'eclipsi no hi havia problema, però ens va estar plovent mitja hora abans, durant mitja hora, ens va estar plovent. Hi havia un núvol solitari allà a sobre i ens va ploure.
0: On veu anar?
2: Cap allà baix a Tarragona, a vora Ulldemolins. Ah. A la vora d'Ulldemolins. I va estar bé, va estar molt en un lloc molt ben adequat, hi havia gent del país i així, no hi havia ni turistes ni res, els únics turistes érem nosaltres, em sembla. I, no. Però és curiós que se'ns va fotre un núvol a sobre i es va posar a ploure, tu.
0: Nosaltres, amb el Pavi Bars i més persones, vam anar allà a prop, vam anar a prop de Baix, a sobre Baix, que ja. Vèiem les muntanyes de Prades, on esteu vosaltres a davant nostre, sí. Uh-huh. I no és per fer-nos el xulo ni res, però vam encertar, o sigui, ho vam clavar, però al 200%, eh? Sí, el lloc va ser guapíssim.
2: I per tornar, no masses problemes. El que passa que
0: bueno, nosaltres sí, per tornar vam fer cua. Vam fer molta cua.
2: Nosaltres vam agafar un tros de l'A2, però 3 o 4 quilòmetres, i després la C25 ja vam anar bé.
0: Ah, bueno, vam pujar per la P7 nosaltres. Sí. Vam trobar
2: Santa, a la sortida de la P7, no.
0: Però jo és una cosa que m'esperava una cosa... Bueno, anàvem amb expectatives de dir, veurem una cosa... I, hòstia, jo em vaig emocionar. Quan vaig veure allò, vaig dir, hòstia, estic, això no... O sigui, et dones compte que veus una cosa...
4: Perquè també...
0: Era històrica, que no
4: ho havíem
0: fet,
4: n'havien parlat tant, tants dies, que al final dius, bueno, potser no n'hi ha per tant, oi?
0: Sí, bueno, a mi...
2: Jo no ho vaig veure.
0: Saludem el Pavi Bars, és la Peixera, que també ho va veure. Pavi Bars.
3: Bona nit.
0: A tu et va impressionar tant, també, l'eclipse?
3: Jo clar, havien creat tanta expectativa que jo pensava que es faria més de nit. Perquè van dir, es farà de nit. Bueno, clar, sí, es fa fosca en una franja, però com que ja vas a llocs en què tens tanta perspectiva, amb tanta distància, clar, a 300 quilòmetres o així no era de nit. Comprensiblement, ells encara rebien una mica de llum, per tant... Pensava que es faria més fosc. Fora d'això, evidentment, el 100% brutal, sí. Doncs espectacular.
2: Jo vaig estar una mica enfeinat perquè el vaig voler fer... Tenia la màquina que anava fent fotografies cada 30 segons. Però, esclar, l'havia d'anar buscant, o sigui, movent, cada fotografia havia de moure una mica perquè el sol anava baixant. Per tant, si no, m'hagués marxat, perquè el vaig fer un zoom... I clar, i em anàvem... I llavors havia d'estar pendent d'anar buscant. I bueno, no m'ha quedat bé, un vídeo bé, però es veu una mica el sol com es va bellugant amunt i avall. Sí, però es veu com va corrent, es fa de nit, l'orla aquella... Vull dir que...
0: Atenció, que hi haurà l'any vinent, a la zona dels Algeciras i...
2: Sí, cap allà baix. Sí.
0: Allà serà a les 12 al migdia, o la 1, sí, i durarà 5-6 minuts. Eh? Sí. Aquell sí que jo crec que serà... Sí.
4: Home,
0: aquest pinta que serà dels
4: hotels. Potser ja no hi ha lloc.
0: No, està rebentat tot arreu ja. No, perquè serà dels més grossos que es pugui veure.
2: Sí. Bueno. Sí. No, i amb una durada de 6 minuts, l'hòstia.
0: Sí. No, però aquest... Jo tenia uns col·legues a la Costa Brava i em deien... La gent diu, estic a la platja quasi bé sol. O sigui, aquell dia tothom va anar cap al sud a veure eclipse. Va ser una cosa extraordinària. I nosaltres vam tenir... Expliquem una anècdota. Vam anar a Baix i vam tenir la sort de... Vam trobar un conserge allà, que anava voltant per allà. Ens va ensenyar tot l'Ajuntament de Baix, que és una cosa... Jo també vaig quedar extraordinària. I vam treure el cap pel balcó de la plaça del Blat, com si el dia els castellers allà... Si un dia de castells jo hagués tocat l'enxaneta des d'allà, perquè estàvem ben bé al balcó de la plaça del Blat, que és una plaça que només hi poden actuar, atenció, només hi poden actuar les colles de Baix. O sigui, està prohibit que cap colla mundial actuï allà.
2: Però quan hi van les altres colles, van a un altre lloc, llavors.
0: No, a Baix només poden actuar la colla jove i la vella de Baix. A Baix no actua cap més colla mai.
2: A cap lloc de Baix.
0: Mai.
3: Jo crec que és en la plaça aquella.
0: La plaça del Blat.
3: La plaça del Blat,
0: sí. La plaça del Blat està prohibit.
3: Deuen fer-ho a altres espais. Que, de fet, la plaça del Blat no és gaire ampla. Vull dir que,
0: no, és molt petita.
3: Que si hi ha moltes colles ja ho deuen fer un altre espai. Perquè...
0: Sí, sí. Aquella plaça és sagrada per
6: les... És l'excusa per poder-ho dir, oi?
0: És sagrada per les dues colles de Baix. Jo no ho sabia, això és una anècdota. Sí, sí. És sagrada. És una cosa sagrada. I què? Tot bé, doncs, estiu? Bé, bé?
4: Molt.
0: Molt bé?
2: Sí, sí.
0: Moltes muntanyes, molts viatges?
2: Bueno, hem anat fent les sortides habituals dels dimecres. O sigui, que no hem canviat massa.
0: Jo, tres, vaig pujar a la punta alta de com a les Vienes.
2: Ah.
0: Uf, uf, uf.
2: Molt bé, eh?
0: Uf, Déu-n'hi-do, eh? Però des de, molt, eh?
2: Des del Cavallers o des de...
0: Cavallers, vam dormir.
2: Ah, bueno, vam anar a dormir al refugi.
0: Vam dormir i vam pujar i baixar.
2: Ah. Allà. Vam pujar i baixar pel mateix lloc, sí, des del refugi.
0: Sí, no. Uf, com puja, eh? L'heu feta, l'heu feta?
4: De dreta. Jo em vaig quedar... No vaig arribar a fer cim.
0: Uf, pues...
4: La tinc pendent.
0: Plovia o alguna cosa?
4: No, encara hi havia... Era juny, em sembla, hi havia alguna placa de neu i no anàvem equipats.
0: No, Déu-n'hi-do.
2: Nosaltres, quan la vam fer, vam pujar directament des de Cavallers i vam baixar per l'altre cantó. O sigui, vam
0: pujar la pujada és molt grossa, la pujada aquella, eh?
2: És molt... És dura, ferma, eh? És durilla, però vam preferir fer això que no anar fins al refugi i haver de dormir dues nits al refugi. Amb una nit sola, quan vam acabar, vam anar a dormir al refugi i llavors l'endemà vam baixar.
0: És maca, és molt maca. És molt maca. Sí. Uau, és espectacular. Quan vas pujant, que vosaltres vas dir berris i allò... Uau,
4: és maco, la imatge. Per mi és de les millors vistes.
0: De per aquí és dels millors, jo crec que... Molt bé, anem pel programa d'avui, jefa. Què tenim, Joan?
1: Jo diria que sí, eh?
0: Sí. De què va l'editorial, Joan, avui? Aquesta primera editorial, l'última de l'estiu. L'estiu, la tardor comença el dimecres a la matinada.
2: És veritat. Doncs llegiré un article d'aquests que hi ha en el VilaWeb, la revista Vèrtex de la Federació, un article de l'Estel Parés que parla una mica dels centres excursionistes i tal.
0: Molt bé, doncs l'editorial, si us plau, Pau, amb el Joan Font.

Doncs diu el següent, i el títol és Corda per anys. I diu així: històricament, els nostres muntanyencs més il·lustres han anat indissolublement lligats a la sigla del seu centre o club. De fet, fins fa ben poc, eren aquests la porta d'entrada a la muntanya per tothom, allà on l'expertesa, els valors i la identitat ens transmetien des de forma desinteressada de mà a mà. Aquestes entitats, que han vist créixer generacions senceres, són el bressol de la cultura muntanyenca i han sabut evolucionar per adaptar-se als nous temps. Però no es pot negar que de mantenir la tasca de moltes associacions és complicat per l'exigència de la immediatesa, la gran quantitat d'informació i unes relacions que es digitalitzen cada cop més. D'una banda, gran part del volum dels associats són mers consumidors d'una carta de serveis que ofereix l'entitat: llicència federativa, préstec de material, inscripció a activitats i formacions. Però els que s'impliquen més enllà, sense cap ànim de lucre, són una minoria. D'altra banda, la reglamentació i professionalització dels guies i formadors en activitats esportives al medi natural ha substituït una oferta que abans es cobria amb voluntariat. Si bé això ha augmentat la qualitat i la seguretat, ha transformat la dinàmica interna dels clubs. Quan allò que els hi feia imprescindibles desapareix, cal trobar noves fórmules per atraure socis i adaptar-se. Una d'aquestes ha estat la instal·lació de rocòdroms, però amb el creixement explosiu de l'oferta privada han quedat petits i en alguns casos obsolets. Un altre mètode és la creació de continguts audiovisuals per a les xarxes com ara els podcasts, on tot sovint els entrevistats parlen amb melancolia dels espais de trobada on es reunien setmanalment. Ara bé, més enllà de la transformació que viuen, els centres són veritables nodes de cohesió territorial i integració dels socis que en formen part, ja que creen un sentiment de pertinença i identitat. Alhora faciliten el contacte amb el medi natural, fomenten valors de civisme, solidaritat i preservació de la natura, de manera que són una gran escola de vida. Moltes d'aquestes entitats són, a més, motors de formació i divulgació i esdevenen un punt de suport indispensable per assolir una gran varietat de fites. Per això voldria dedicar aquestes línies a les persones que, amb compromís i constància, fan funcionar les associacions. Aprofito la benentesa per homenatjar el Centre Excursionista de Catalunya, que enguany celebra 150 anys de vida, un centre pioner que ha tingut un paper clau en la resistència cultural de la llengua i la llibertat associativa. També felicito el grup excursionista de Malgrat de Mar pel seu 50è aniversari. Per mi, un centre referent d'aquells que converteixen una petita seu social en una llar acollidora i entre els socis del qual s'estableixen els lligams d'una gran família. Per molts anys, SEC, GEM i totes les entitats. Teniu corda per anys. Fins aquí l'editorial d'avui.

I us llegiré unes quantes dites que m'han passat. La primera diu: si et canses, apren a descansar, però mai a renunciar. Una altra que diu: faci fred o calor, un somriure i una salutació és el millor. I l'última que diu: el fet de ser senzill és el que et fa ser gran.

0: Gràcies, Joan, per aquest primer editorial d'aquesta nova temporada de l'Anem a la Muntanya. Pep Sanz, tenim a punt l'excursió de...
1: sí,
0: del dimecres. I tant. Dimecres. On anem avui? On ens portes?
1: Anem a Vallter.
0: Home, home, home.
1: Una circular pel Roc de la Mort, de l'Escolà i el Roc Colom.
0: Bé, aquesta
1: la zona de...
0: aquesta no l'he fet, doncs.
1: Tiren la Costa Bona.
0: Aquesta no l'he feta. Ostres, m'encanta. Mira, aquest estiu vaig anar a fer... vaig anar a fer... Vallter... vaig fer Vallter... la Marrana, pixa la...
2: pixa
0: la vaca,
2: Pic de l'Infern...
0: Infern.
2: Pic del Freser...
0: Infern, Freser... i Bastiments.
2: Bastiments.
0: I
3: oh, jo, això, va, ho pot fer per la cadena, no?
0: Sí.
4: Espectacular.
0: M'intena morada. Aquesta ruta en té...
5: El Pic de l'Infern és maquíssim.
0: És maquíssim, és maquíssim. Mm. És maquíssim. Mm. Ja. Bueno, anem amb el cavall del dimecres a aquesta zona, que el Pau també va vindre aquell dia. És una guapa, Pau?
2: Molt xula, molt xula.
0: Molt maca. Anem cap a Vallter amb el cavall dimecres.
6: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
1: Bé, doncs, comencem la ruta d'avui a Vallter. Vallter està situat al Pirineu Català, a la província de Girona, i al seu espai s'hi troba la petita estació d'esquí Vallter 2000. Dins de la vall de Camprodon, a la comarca del Ripollès. És un paraís natural pels amants de la muntanya. El seu relleu ve marcat per la carena formada pel Pic de Bastiments, el Pic de la Dona i la Serra del Costa Bona. Les altituds més destacades es troben a l'eix de muntanyes que separen el Vallespí del Ripollès, amb la cota culminant del Bastiments a 2.881 metres. Ja dic, disculpareu per la veu que tinc, però ho intentarem. Prenem un sender que surt en direcció nord-nord-est per darrere del pàrquing superior de les instal·lacions de l'estació d'esquí i que comença just darrere dels edificis. S'ascendeix fortament i guanyant ràpidament alçada i descrivint ziga-zagues fins a arribar a una petita bifurcació, just al pas d'un rierol, on s'indica l'itinerari cap a la Portella de Morens de 2.382 metres, que inicialment es fa per un camí amb molta roca solta i desgastada per l'erosió de l'aigua i de la gent. S'ascendeix fortament en arribar a l'alt de la Portella de Mentet. Les pistes cap a Vallter 2000 són excepcionals. Es veu la totalitat de l'estació localitzada al centre del petit circ d'Ullater amb el Pic del Gra de Fajol de 2.714 metres i de Bastiments de 2.881 al fons. Un cop a la Portella, que domina una gran plana, es diu Pla de Coma Armada, per la qual discorre un sender indicat que per a normes amb pedres clavades al terreny i un indicador de ferro marca la direcció cap a la Roca Colom de 2.504 metres. De front, i continuant per les marques desgastant el camí, el virem a l'horitzó el massís de la Pica del Canigó i els pics de Ser Homes, Roja i Tres Vents, tots superant els 2.700 metres, excepte els 7 homes, perdó, de 2.661 metres. Seguint de camí, arribem a la Portella de Callau, de 2.381 metres. Als peus s'obre el circ de Concròs. Seguim endavant per arribar al Coll de la Mort, de l'Escolà. Des d'allà, i en una curta pujada, fem cap al cim del Roc de la Mort, de l'Escolà. Les vistes, com tot el recorregut, són magnífiques. Deixem el roc per iniciar el camí de tornada. A certa distància ja hi tenim l'últim objectiu del dia. És una breu ascensió que s'arriba a un monticle de roques que encerclem al cim de Roca Colom, de 2.504 metres. Al seu damunt es troba un graciós colom de metall. El colom culturalment s'ha fet servir com a símbol de la pau. Aquest cim té la curiositat que és la primera muntanya de la carena fronterera i del Pirineu Català Sud, que supera els 2.500 metres. Venint de la Mediterrània. La tornada es fa pel mateix itinerari de l'anada fins a Vallter. Recorregut de 13 quilòmetres, 740 metres, un temps efectiu de caminada 4 hores 6 minuts, amb un temps total de 5 hores 47 minuts, i un ascens acumulat de 493 metres. I fins aquí la ruta de la Colla del Dimecres. Molt bé.

0: Gràcies, Pep, per portar-nos a la... Ai, a Baiter, zona que m'he dit abans, magnífica. A mi m'encanta aquesta zona. Cada estiu hi vaig un cop o dos a treure el cap, perquè m'encanta.
1: Jo l'he fet a aquest cim, també, i realment té unes vistes espectaculars des d'aquella zona.
0: És una zona que amb una hora i mitja, una mica més, hi estàs, i està relativament a prop, i hi ha cims fàcils de fer, vull dir, sí. És molt maca, és molt maca.
1: És una alta muntanya que queda a prop.
0: Sí, tant que sí. Moltes gràcies. La setmana vinent una nova excursió a la Colla Dimecres. I ara, Josep Parés, que ens expliques del centre després del parèntesi d'agost, no?
2: Sí, és quasi tant parèntesis que no queda res, tu no sé què hi ha. La cosa més important era aquest dissabte passat, que hi havia les curses de festa major, que va ser un èxit total.
0: Sí?
2: Perquè en Bèlgica m'han dit més de 500, bueno, entre totes les coses, més de 500 participants. Vull dir que això, a la plaça aquella, Déu-n'hi-do, allò, el centre cívic, no?
0: I tant.
2: I llavors, què ens queda? El dia 25 ja es fa la presentació, la sèptima edició de l'Oncodinastrall. Ja tornem a ser-hi, tu, a veure
0: ja?
2: Si... Sí, aquest divendres.
0: Si
2: aquest divendres. Ah, carai, a veure què ens poden, i suposo que hi ha moltes novetats que, bueno, pel que s'ha sentit, no, Pep? Si tens alguna referència, però bueno, ja està.
0: Sí, això ja m'ho diuen. Bueno, aneu-hi tots allà i
2: ho veureu
0: tots.
2: Sí, no, com a equip dilluns s'hi ha d'anar, si no és malament. I el dia 26, que és el dissabte, hi ha una sortida a Sant Pau de Segúries que es recorre el camí que es volia fer de Prats de Molló a Olot. Es volia... bueno, hi havia d'allòs del president Macià. Sí, del Macià. Uh-huh. Hi ha una ruta, un trosset, anar seguint aquesta ruta a veure què d'allòs. I per acabar, el que volia fer aquesta vegada, dir el que farem, Joan, o què faran, o la colla del dimecres. Què farà la teva colla del dimecres, aquesta?
3: Nosaltres anirem a Sant Mateu de
2: Bages. Vaja, molt bé.
3: Anirem a Sant Mateu de Bages i farem un 100 cims, perquè és que a la Teresa li queden 9 cims per fer-ne 200.
0: Home!
2: Celebrar, Teresa, carai, tu.
0: Carai, ja tens aquí això.
3: Llavors, abans d'acabar l'any, hem de fer aquests 9 cims. I ara, doncs, el dimecres en farem un.
0: Molt bé, home.
2: I l'altre, bueno, la mateixa colla, però l'altre... L'altra secció que porta l'Antonio Parés, aquests se'n van a la ruta del Romànic a Montserrat, que fan l'església de Sant Cristòbal, i es volta per allà. Ja està, tu, vull dir que aquí d'allò, la setmana que ve hi haurà més informació. Ja està.
0: Home, ja és quan fas els 200, el dia que vagis als 200 hi haurà festa grossa, suposo.
3: I tant.
4: Tu m'esperes amb la festa.
3: No. Cap al mes de maig de l'any que ve duran fer l'entrega de...
1: Trobes a faltar els rupons.
0: Molt bé.
4: Et falta vitamines.
0: Sí, estic molt malament. Molt bé, perfecte.
2: Doncs ja està.
0: Moltes gràcies, Josep. Recordem aquestes dates, que cada setmana aquestes dues activitats i la colla dimecres les
2: ajuts
0: que
2: fan.
0: Perfecte. Posem la sintonia d'entrevista i ja escoltareu a Pep Sanz.
5: L'entrevista de la setmana.

0: Bé, doncs, bona nit a tothom. Avui ens acompanya Feliu Izard, nascut a Sabadell el 14 de setembre del 46, un apassionat de la muntanya des de ben jove. Va començar a esquiar a l'any 57 i des del 63, que ja va començar a fer cims, 3.000, 4.000, 5.000, una pila de cims. Al final, tota una vida dedicada a la muntanya. També ha exercit com a àrbitre i com a vocal de la FEC. Bona nit, Feliu.
1: Ei, bona nit a tothom.
0: Com estàs?
2: Hola, bona nit.
1: Bona nit. Bé. Bé, bé, home, ja tinc una edat. Això vol dir visites successives a l'hospital tot sovint. Però bueno, bé, aguanto bé.
0: Molt bé, bueno, ens alegrem. Ens escoltes bé?
1: Us ho sento jo perfectament.
0: Perfecte. Doncs res, una d'aquestes preguntes, tants anys relacionat amb la muntanya i vivint la muntanya, però aquesta afició, quan va començar? Qui te la va donar?
1: Això, el pare.
0: El pare
1: és el que esquiava, anava d'excursió, a vegades amb l'excusa d'anar a buscar bolets o anar a buscar flors o el que sigui, i llavors també durant molts anys passàvem tots els estius a Casserres, allà sobre Porreig, que la mare n'era la mestra, i llavors allà, clar, tens tot lo dels rasos de Peguera i tens tot el primer Pirineu, i bueno, sempre.
0: Molt bé.
1: Sempre hem estat rondant per allà dalt.
0: I com era esquiar aquella dècada dels 50 i 60? A diferència de lo que és avui en dia.
1: Mira, jo trobo que la diferència principal, a part del material, és que ara hi ha monitors i professors arreu i abans a la Molina només n'hi havia un.
0: Un i et espavilaràs, oi? Una mica, com aquell qui diu.
1: Mira, el pare, bueno, el pare no, el Reis. Uh-huh. El Reis, l'any, crec que era el Reis del 67, ens van portar els tres germans grans de casa, ens van portar uns esquís. I llavors, quan cada dia sortíem del col·legi, d'allà de prop de casa, Sabadell, els baristes, el pare, que teníem un bon pati, ens agafava els esquís i ens ensenyava a fer voltes Maria. Fer la volta Maria per dir la volta Maria. Uh-huh. I un cop li va semblar que ja sabíem fer la volta Maria bé, en sec, però la fèiem bé, doncs va dir, va, ara ja podem anar a esquiar. I ja està, i llavors el diumenge, pum, vam agafar el tren i cap a la Molina, el clàssic de l'època.
0: Sí. I, a més, bueno, cada cop està fent més calor, se n'està parlant molt del canvi climàtic. Recordes si abans, a més, també hi havia més neu que la que hi ha actualment?
1: Mira, ara no t'ho creuràs, però el primer dia que vam anar a esquiar, i anàvem en tren, com t'he dit, i llavors, doncs el tren estava a petar. Aquest tren venia de Manresa, baixava a Terrassa, Sabadell, i amb un cadi reixat, pum, donava mitja volta, i cap a la Molina. I bueno, el tren estava tapeït, i bueno, tota la gent contentíssima, res, molt bé. I a la que passem al túnel de Tosses i entrem a la Molina, estava nevant i tot blanc. Estava nevant i tot blanc. I jo vaig sentir tot d'exclamacions i xiscles de goig i de satisfacció, i tots allà, oh, oh, oh, oh, quanta neu, oh, oh, oh, oh, oh. I jo, clar, innocentet, li pregunto al pare, pare, però que no anàvem a la neu. I tots a l'uníson comencen a xisclar. No, això no es veu mai, això no es veu mai, tanta neu. Això era l'any, doncs, que t'he dit, 57. O sigui, el 57, quan trobaven neu a la Molina, ja aplaudien tots i xiscles, etcètera.
0: Bueno, clar, una cosa que no sé en quin any es va començar a fer servir els canons de neu, que això abans no hi eren, és veritat. Ara poden anar tirant una mica més.
1: Sí, mira, a la Caire comencem al 90. Al 90. I durien començar Andorra i la Molina 85, 86, una cosa així. Ah. 85, 86.
0: Aquí sí que són pistes que poden començar. Anar allargant, si no, ja no hi serien pas.
1: Sí. Sí, home, també el consum de neu és molt superior ara que el que hi havia a l'època.
0: I tant.
1: Saps?
0: I tant.
1: I allò mor. Llavors, això es nota.
0: Oh, i tant. Perquè després, bueno, hi ha aquests inicis, quan et vas començar a esquiar, també ja comences a fer muntanya, ja comences a fer 3.000s.
1: Mira, els esquís que teníem a l'època,
0: sí,
1: les fixacions eren aquelles tirolia,
0: sí,
1: que anaven amb uns ganxos a sota la bota, amb un cable, i ara només et calien unes pells de foca,
0: sí,
1: per començar a filar, i tirar muntanya amunt. I recordo com el pare, doncs, en tant, agafava i anàvem, per exemple, doncs, a Port del Comte, on hi ha el refugi de la Bòfia,
0: sí,
1: que ja no existeix. Bueno, i anàvem allà, i llavors allà, com que no hi havia remuntadors, hi havia telesquís, doncs, muntanya amunt. I un dia pujaves a les Morreres, i un altre dia pujaves allà a la Tossa Plana, als Quatre Valles, que en diuen,
0: sí,
1: i combinaves, sense voler, anaves combinant.
0: Exacte.
1: Saps? I bueno, ja t'acostumes a posar pells de foc, Bueno, sí. ja ho saps.
0: I a partir d'aquí, el nivell també d'experiència i de dificultat dels cims també va anar creixent, perquè també has fet una pila de 4.000s i alguns 5.000 també, em sembla.
1: Sí, bueno, sí, 5.000s, a part d'alguna rocadeta per allà al Kirguistan, a Mèxic, els dos principals, el Popocatépetl i l'Orizaba, doncs aquests també, perquè, bueno, perquè m'agradava, bueno, jo volia fer un 5.000.
0: Molt bé.
1: Saps? I bueno, vaig aprofitar que a la feina... Ah, no, sí, uns de la feina volien anar a Mèxic, doncs ja m'hi vaig apuntar.
0: Molt bé.
1: Saps? I ja està.
0: Perquè quin any va ser aquest cim de Mèxic, de 5.000 metres?
1: El primer havia de ser el 78-79.
0: 78-79.
1: Havia de ser... Uh-huh. Sí, 78-79. Que, llavors,
0: sí,
1: aquella època es podia pujar al Popocatépetl. Ara no, perquè és un que erupciona tot sovint.
0: Ostres!
1: Saps? I aleshores, però llavors, es podia pujar bé.
0: Mira.
1: Sense massa dificultat. I bueno, bé. Però bueno, això són anècdotes.
0: Bueno,
1: perquè últimament
0: tampoc és...
1: Sí, però vull dir, no és allò que diguis, hòstia, un cim que te l'has hagut de... No, és un volcà, i com tots els volcans, és qüestió de tirar amunt.
0: Sí. Quin cim, saps, recordes? Algun cim que diguis, mira, això és més que una anècdota, això, aquí aquest cim em va costar, aquest cim el vaig viure de manera especial. Quin cim recordes? Encara que no sigui un 3.000 o un 4.000, algun cim...
1: Home, jo vaig estar al Lenin, que és un 7.000, uh-huh, i que hi vaig estar dues vegades. I la primera vegada, un desastre absolut. No? Uh-huh. Tot, absolutament tot, va anar malament. Per tot.
0: Què va passar?
1: Llavors hi vaig tornar... Mira, des d'un company que es va fotre de cap i sangrava com el Paquirri, que feia poc que havia tingut l'accident al Paquirri, uh-huh, llavors tenia cagarrines, llavors tenia mal d'orella, llavors tenia mal de queixal, no dormia, tenia... Tots els mals del món em van sortir allà.
0: Vaja.
1: Però després, com que ja quan hi vam tornar al cap de 3 anys, amb els bons d'aquí de Lleida, doncs dius, pastilles per tot. Pastilles per tot.
0: No em tornarà a passar, això.
1: Exacte, i no em va tornar a passar. I llavors, el que la primera vegada va ser una tortura, la segona vegada, bueno, va ser disfrutar. I molt bé. Tens, i molt bé, i molt content, i... Saps?
0: Parles com si fos una muntanya fàcil, però és una muntanya de 7.000 metres. Segurament, sí. El tema de l'alçada, això també... No, jo no ho he viscut gaire, jo només he fet un cim de 4.000 i no, tampoc es nota tant, potser. Com es viu a 7.000 metres, aquestes sensacions?
1: No, però tu tens uns programes d'aclimatació.
0: Sí.
1: I els programes d'aclimatació s'han de seguir estrictament. S'han de seguir estrictament. Saps? Hi ha gent que diu, home, es troben forts i tiren amunt, i després és tot d'una, patapam, els agafa el mal d'alçada. Saps? I a patir. I llavors tu que has de fer el programa, seguir-lo. També suposo que avui dia això ha de ser una mica més senzill que la nostra època.
0: Segur.
1: Hi ha moltes agències que se'n cuiden.
0: Sí, i tant. Les carreteres estan molt més bé, ja estan... depèn de quins països, ja estan fent servir aquest turisme per guanyar-hi calés i, per tant, arreglen els camins, ja tens més llocs...
1: Sí. Home, jo sempre recordo que el pare, quan ja vaig venir a viure aquí a Lleida, com que jo era relativament jove i relativament fort, més d'una vegada havia fet la neto en el dia. O sigui, sortia de casa d'hora a d'hora, tenia un R5, un Copa Turbo, que llavors es podia córrer arreu, i... No, com ara, que tots són rades i enredos. No, llavors es podia córrer. Sí. I puges a la neto i el vespre sopa a casa. Oh, la pare deia, ostres, jo el primer cop que vaig pujar a la neto, vaig anar en tren fins a Luixón, Sabadell, passen la frontera, cap a Toulouse, i clar, abans de la neto era una setmana, com qui diu. Clar, ara és molt senzill.
0: Ara ha canviat molt. Bueno, només cal veure totes aquestes cues que es formen tot arreu, no només a la Neto, sinó aquestes muntanyes que són una mica més maques o més famoses, pam, cua, i al final s'han d'anar...
1: Jo crec que a vegades diuen que exagero, Diuen que exagero, que ho puc acceptar.
0: Aviam.
1: Però, per exemple, jo podria dir segurament qualsevol de nosaltres que, per exemple,

0: Indiani pujaran un centenar, perquè també n'hi ha molts que no passen el pont de Mahoma, i que, bueno, i que no arriben, i que, bueno, i que es cansen.
1: Sí, sí, sí. Sí. També potser és un altre tipus d'excursionista i alpinista, depèn de com, de l'època de l'any.
0: Sí.
1: Llavors,
0: sí.
1: Els que van a les muntanyes més altes ja van a fer alguna cosa sèria, i també potser depèn dels dies que triguin. Bueno, com que van molt a la pela ara, vull dir, es pot fer tot amb
0: ells. Sí. Doncs sí.
1: Però sí, doncs jo sí. També estic d'acord, eh? Depèn de quines muntanyes, puja molta més gent només pel nom que és i per la muntanya que és.
0: Sí.
1: Feliu, també has estat àrbitre i vocal de la FEC. Això com va anar? Com t'hi van enganxar?
0: Jo sempre m'ha agradat molt les curses. Mm-hmm. Les curses d'esquí de muntanya. Sempre m'ha agradat. Perquè al principi, quan anava d'excursió, amb els d'aquí de Lleida, hi anàvem, per exemple, doncs, pum, a pujar a Mulleres. Bueno, 2 dies i mig, saps, per pujar a Mulleres. Sí. Fèiem nit al refugi, llavors carregats fins al refugi, etcètera, etcètera. Saps? I l'endemà ho tirar amunt, llavors, com que anàvem tota una colla, sempre havies d'estar a la guany d'aquell que li... que les pells de foca no li enganxen, que l'altre que no pot passar un flanquet, i sempre havies d'estar pendent dels altres. I a l'hora de baixar, que és quan és més maco, havies d'estar pendent dels que et havien dit que sabien esquiar i que, collons, no sabien esquiar, no havien esquiat mai.
1: Vaya.
0: M'entens? I tot trobaves per allà. I llavors, un bon dia, veig que els del SEC, que feien una cursa aquí al Puig... a Puig d'en Sada, aquí a la Molina, i tot allò, van dir, farem a Mulleres. I jo els hi vaig dir a la colla, va, anem a Mulleres. Escolta'm, sí que vam sortir a les 7 o a les 8 del matí, però és que dinar, i ara hem tots a baix. I dius, ep, i tu només t'has de cuidar, que llavors anàvem per equips de dos, tu només t'has de cuidar del teu company, dels que li cauen les pells de foca, dels que no saben esquiar, dels que no se saben posar els grampons, ja se'n cuidava l'equip escombra. Ah. I dius, nano, això és un xollo.
1: Quin canvi.
0: Saps? Això és un xollo. Escolta'm, i sempre m'han agradat les curses. Uh-huh. Bueno, i procurat anar a curses. Presumeixo que sóc l'únic que ha fet totes les curses de la Vall Fosca, l'Open de la Vall Fosca, i per què, doncs? Collons, perquè ho tens tot preparat, ho tens tot a punt, saps? I només has d'anar seguint el de davant, com qui diu.
1: Molt bé.
0: I llavors això, vulguis que no, vas a curses. I llavors amb una cursa vaig veure com uns nanos, a l'hora de repartir els premis, els criden per donar-los els premis i surt un àrbitre. I diu, no, aquests no, perquè no han presentat el paper de no sé quin, no sé quantis. I retira d'allà a l'escenari les copes d'aquells i veig la cara dels nanos. I dius, això no pot ser. Si aquests no podien classificar-se, no acceptis la inscripció.
1: Clar.
0: No l'acceptis. No l'acceptis. I llavors vaig dir, això no pot ser. Llavors em vaig fer àrbitre d'esquí de muntanya.
1: Mira.
0: I sempre el meu objectiu amb curses és no desqualificar la gent. Perquè no desqualificar. Que sempre hi ha aquests que els agrada desqualificar, igual que els àrbitres de futbol els agrada ensenyar targetes
1: sí, sí.
0: I rocades d'aquestes. No, amb coses d'aquestes que fem de motu propi,
1: sí.
0: No, aquí no pots desqualificar ningú, saps?
1: Clar.
0: És que per mi això és un pecat.
1: Quants anys has estat d'àrbitre?
0: Oh, he estat bastants anys. Des de finals del segle passat fins per allà el 2013, una cosa així.
1: Déu-n'hi-do.
0: O 15. I com que ja estava jubilat, doncs llavors... em cridaven per poder anar a fora, a l'estranger.
1: Ah, mira.
0: Saps? I bueno, clar, m'ho passava de nassos. Saps? M'ho passava de nassos. Des de la mar de bé, sempre una excusa per marxar, saps?
1: Ah. Home,
0: per, i tant. Per, per, per,

0: A gaires competicions t'han fet anar, així a l'estranger?
1: Sí, que m'hi van fer anar, sí. Sobretot a la zona alpina.
0: Clar.
1: Tens la zona alpina, Itàlia, on que parlava italià d'aquella manera, doncs, mira, em feien anar allà. I clar, jo allà, tens... I el perfecte, el rei del mambo. M'ho passava la mar de bé.
0: I tant.
1: I com que no era desqualificador, doncs bueno, aquest encara el podem posar, saps? Que no es barallarà gaire amb la gent.
0: Ah, mira, triaven per bo et triaven.
1: Bueno, perquè no enredava massa, saps? No enredava massa. I llavors, doncs, bueno, i sempre feia els partes que s'havien de fer, sempre els feia, amb tranquil·litat, tens, i sempre estava molt... A les curses, com que he organitzat curses, sé que els organitzadors de les curses pateixen molt.
0: Sí.
1: I més d'esquí de muntanya. Saps? Que les han de tenir preparades i tot. I tens tot un itinerari preparat. I a la nit et fot una bona nevada i una bona rufada. Sí. Me cago la marcelada. Ho han de tornar a marcar tot. I llavors ens dius, ets condescendent. Tens? Llavors ens dius, bueno, escolta'm, heu de tenir preparat sempre un itinerari bé. Saps? Per dolent que sigui.
0: Sí, sí, sí.
1: Saps? Perquè la gent, última hora, quan fan una cursa, el que volen és la classificació.
0: Sí,
1: després
0: és
1: això. Sí. Quan un va a una cursa, val una classificació. I llavors, jo això m'ho trobo quan feia la cuita al sol. Sempre tenia preparat un itinerari escombraria, que podríem dir, saps? Escombraria.
0: Sí.
1: Tens, perquè si passava alguna cosa, és igual, que es pogués fer la cursa i que poguessin sortir i poguessin córrer com beneits, saps?
0: Per sortir del pas, no? Per sortir del pas.
1: Sí, sí. No. Més que per sortir del pas, per poder fer una classificació, saps? Perquè llavors, al cap de 8 dies, ja ningú se'n recorda que feia mal temps.
0: I tant. Això és veritat.
1: Tens, i això, nosaltres som d'aquí de Sant Feliu, algú en deu haver vist en curses de Copa Catalana, doncs que això sol passar sovint, no? Que tot d'una, pum, et canvia el dia i merda, i avui què fem, saps?
0: Oh, i tant. Bueno, hi ha hagut accidents també perquè et canvia el dia a mitja cursa. No fa gaires anys, aquí a l'Ultra Pirineu, ve que una persona, em sembla que s'hi va quedar a mitja cursa.
1: Sí, una noia de Sabadell.
0: Sí.
1: Sembla, una que feien per aquí a Puig d'Ençada.
0: Sembla que sí, va agafar una boira de cop que anava massa...
1: Bueno, una rufa,
0: sí,
1: una
0: sí.
1: Rufa.
0: Això.
1: Bueno, ara tu has dit una boira de cop. Oi que ho has dit?
0: Ho he dit. Va semblar que era això.
1: Tu, els serveis meteorològics fa molt temps que funcionen. I els serveis meteorològics, el detall petit no te'l poden clavar, però així que et poden dir demà, a partir de migdia, farà una rufa de collons.
0: Mira.
1: I quan ho diuen, no enganyen. Quan l'accident del Balandrau estava avisadíssim. Estava avisadíssim. Saps? Estava avisadíssim. Tens? Que després ens han... Si us mireu el reportatge que van fer, entremig ja surt, ja ho diuen, és que estava avisat allò. Estava avisat.
0: Final,
1: no hi havien de fer res.
0: El que es va és avançar, no? La gent no s'esperava que s'avancés.
1: No. Jo aquell dia, jo vivia a Lleida, visc a Lleida, i havia de pujar a la Vall d'Aran. Que hi tenia la filla petita, l'havia pujat el meu germà, i que estava al curs del Ceba, allò, Baqueira, etcètera. I el divendres, doncs, parlo molt de l'encarregat, del Javi Montes, del club.
0: Sí.
1: I li vaig dir, què fareu demà? I diu, mañana, diu, como que llegará de cara a mediodía, diu, ya tengo previsto de tener a todos los críos en la parte baja, y ponerlos todos con monitores, y a la que empiece a hacer viento, todos para abajo. Claro. Todos para abajo. ¿Me entiendes? Sí, yo li vaig dir a la dona, tu m'han dit que arriba a migdia. I llavors tenia un terreno que anava a la mar de bé. I li dic a la dona, dic, en comptes de marxar d'hora al matí, marxem de cara a migdia, perquè vull passar una rufa de collons per pujar al túnel de Viella. Que sempre quan fa hi ha una borrasca d'aquestes, la pujada al túnel de Viella és una meravella. Mm-hmm. Saps? Una rufa, una ventada allà, saps que has d'anar... Clar, tenia, el cotxe tenia reductora, pum, li fot segona reductora i amunt, i que bufi, que veti. Ho vaig passar de nassos. Saps? Però vull dir que sempre quan els del temps no s'equivoquen.
0: Ja. Feliu, se'ns està acabant el temps per l'entrevista. Sí. Moltíssimes gràcies. Sí. Seguiríem parlant perquè tens moltes històries i això és molt maco. Sí. Però hem d'acabar aquí l'entrevista. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i estar aquí amb nosaltres. Ha sigut un plaer.
2: Gràcies,
1: Feliu. Molt bé. Adéu-vos. Fins aviat.
2: Escolta'm, cuida't molt, eh?
1: Sí, sí. Bueno, ja em cuiden els metges, que tinc. Demà també tinc visita successiva.
2: Però posa una mica de la teva part, per això. Oh, què vol dir això?
1: Sí. Ja m'ho diu el metge.
0: Això.
1: Ja m'ho diu el metge, que estigui més tranquil, que no fugi tant.
2: Molt bé, doncs au, que
0: vinga,
2: vagi
0: Feliu,
2: bé.
0: Moltes gràcies. Bona nit.
2: Adéu, bona nit.
1: Fins aviat, xau.
2: Adéu.

Últims minuts per l'espai del temps i com hem començat avui el programa amb aquest estiu insuportable meteorològicament parlant, anem a dir unes quantes dades. Recordeu que l'estiu meteorològic és juny, juliol i agost, eh? L'estiu meteorològic, no l'oficial, però meteorològic és juny, juliol i agost. En el 80% del territori de Catalunya, la mitjana de l'estiu ha estat 3 graus superiors respecte a la mitjana climàtica del 91 o 2020. Per tant, més de 3 graus és una autèntica animalada. 20 dies s'han superat els 40 graus en un punt d'observació o altre. I a Barcelona, 59 nits s'han superat de mínim els 25 graus. Ha estat un estiu sec o molt sec, excepte una zona, el Camp de Tarragona, que ha estat l'estiu més plujós dels últims 30 o 40 anys. Per què? Perquè ens acaba de ser el dia 24 o 25 d'agost, va caure una tempesta enorme que va deixar més de 200 litres a molts llocs i aquests 200 litres ha disparat la pluja en aquestes zones. I per últim, destacar també la temperatura d'aigua del mar, que va arribar a 27,8 graus a l'Estartit. És un rècord des de que hi ha dades, l'any 74. Recordem tot això, jo sempre ho dic, tot això... aquests rècords són des de que hi ha dades, que és de fa pocs anys. Segurament, al llarg de la història, s'han superat moltes vegades aquests registres, però, lògicament, no hi havia ni humans ni termòmetres. Per tant, no podem calcular el que passava fa molts i molts milers d'anys enrere. Doncs, dit això, anem pel temps futur, anem pel temps d'aquesta setmana i, com deia bé el Pep Sanz al començar el programa, la calor encara no marxa. Encara la tenim aquí. Avui moltes màximes de 33, 34, 35 graus. No hi ha manera que se'n vagi. Demà és l'últim dia oficial de l'estiu, no meteorològic, l'oficial de l'estiu.

0: driving cars and pumping gas.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Esteve, què em passa aquesta nit? Admiro...

0: t'espera. Bona nit, sóc en Dani Fonoll, són les 8 del vespre i en aquest moment comença el programa A Cau d'Orella.
1: Paraules, paraules.
2: Et juro que...
1: Paraules, paraules, paraules, paraules, paraules. Només dius paraules que no em diuen.
0: Aquest és el programa 216-13 d'aquest any. Molt bona nit a tothom. Avui és 22 de setembre del 2026 i ara a les 8 del vespre fem el primer programa d'aquesta 13a temporada. Abans que res, perdoneu per la veu. La Festa Major es pren les seves víctimes i en aquest cas jo en sóc una d'elles, però espero que pugueu entendre tot el que diem aquí. Molt benvinguts a tots i a totes en aquesta nova aventura que comencem per 13a vegada. Esperem seguir comptant amb vosaltres com a oients. Sense ser-hi no té cap sentit que nosaltres hi siguem. Enguany seguirem amb l'estructura de la passada temporada amb un sol canvi. Afegim a la secció de quin dia no hem parlat, on ens fixarem en un dia que, donat que el programa acaba la temporada a finals de juny i el comença a finals de setembre, hi ha 3 mesos dels que no parlem mai. Doncs buscarem un dia d'aquests 3 mesos per parlar-ne, almenys d'un escriptor, si és, o d'un cantant conegut. Cada programa, i per veure què passada, es deia i es commemorava abans, ens endinsarem en el costumari de Joan Amades i veurem què explicava del que passava aquests dies. És bo saber els costums i dites de les nostres avantpassats. El dia 22 de setembre correspon a Sant Maurici, el costumari català, dins del volum dedicat a la tardor. Amades assenyala especialment que Sant Maurici era venerat a Manresa, però no hi ha més comentaris sobre aquest dia. Com cada dimarts aquesta temporada, ens retrobarem aquí, cada dimarts, cada 15 dies, ens retrobarem aquí amb la Marina Carbonell. Molt benvinguda, Marina. Molt content que tornis a ser amb nosaltres.
3: Sí, sí, gràcies. Jo emocionada de tornar a estar a una.
0: I el Pau em sembla que encara ho està més.
3: Sí, el Pau està descansat, Pau. Ha fet una gran feina durant la temporada passada.
0: Doncs, si tot bé, senyal que estàs aquí, tot bé, per tant, perfecte. A l'estiu bé?
3: Sí, sí, l'estiu sí, sempre.
0: Ja
3: a més, jo ara tinc vacances.
0: Has vingut al nostre club, oi?
3: Sí.
0: Ara estem un mes al club ja, per tant, benvinguda. A l'Arnau, Arna, què tal?
4: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
4: Primer de tot, la benvinguda també a la Marina, que l'hem trobada molt a faltar tot aquest any. O sigui que, bueno, benvinguda i tornem-hi.
3: Gràcies, Anna.
4: Bé, també, una miqueta, amb la veu també una mica tocada, tanta festa i tants excessos.
0: És el que porta la Festa Major, no?
4: Bueno, és un cap a l'any, s'han d'aprofitar.
0: Ja està, i llavors ens queda el que ens queda.
4: Bueno, ara estarem uns quants dies per recuperar. Però bueno, bé, molt bé, molt bé, amb ganes de tornar-hi.
0: I al final del programa, la Gemma Miguillón, que ens farà normalment la seva secció, encara que avui no sé si donarà temps que la faci, perquè al ser així el primer dia i tot, anem una miqueta tots atrafegats. Tots junts construirem el programa i el farem arribar a tots vosaltres. Esperem que sigui interessant i el gaudiu. I sense més preàmbuls, comencem. Què va passar un dia com avui? Doncs avui és 22 de setembre i què va passar un dia com avui? Doncs prepareu-vos perquè tenim guerres, revolucions, música, història i fins i tot caramels llançats des d'un avió. Comencem. Primer parlem de Catalunya. Ens situem primer aquí a casa nostra. El 22 de setembre de 1793, en plena guerra gran entre la França revolucionària i la monarquia espanyola, va tenir lloc la batalla de Trullans, al Rosselló. Un episodi més d'un conflicte que va afectar directament els territoris catalans del nord. I fem un salt fins a 1933. Aquell dia es va celebrar a la Monumental de Barcelona un gran míting de CNT en defensa dels presos polítics i contra la repressió. L'acte va reunir milers de persones i reflecteix la forta conflictivitat política i social que vivia Catalunya durant la Segona República. Ara parlem d'Espanya. Miguem una mica més enrere, el 22 de setembre de 1609. Aquell dia es va ordenar a València l'expulsió dels moriscos, una de les decisions més transcendents del regnat de Felip III. L'expulsió va afectar centenars de milers de persones i va tenir conseqüències demogràfiques i econòmiques molt importants, especialment al País Valencià.
5: I ara fem un vol per la història del món. El 22 de setembre de 1776... A Nova York, durant la Guerra de la Independència dels Estats Units, era executat el Nahan Hale, un jove soldat que havia estat capturat pels britànics mentre feia tasques d'espionatge per als revolucionaris americans. Segons la tradició, abans de morir va pronunciar una frase que s'ha convertit en una de les més conegudes de la història nord-americana. I va dir: Només lamento tenir una sola vida per donar pel meu país. I ara fem un salt de gairebé un segle, el 22 de setembre de 1862. El president dels Estats Units, Abraham Lincoln, anuncia la que seria coneguda com la Proclamació d'Emancipació, que declararia lliures els esclaus dels territoris que es trobaven en rebel·lió a partir de l'1 de gener de 1863, un document que es convertiria en una peça fonamental de la història de l'evolució de l'esclavitud als Estats Units. I acabem amb una història molt més simpàtica.
0: Doncs mireu, el 22 de setembre de 1948, en plena Guerra Freda i durant el bloqueig soviètic de Berlín, el pilot nord-americà Gil Halvorsen va començar una iniciativa molt especial. Durant els vols del pont aeri que vestia Berlín, va començar a deixar caure petits paracaigudes en caramels per als nens de la ciutat. Els seus companys van acabar sumant-se a la iniciativa i Halvorsen va passar a ser conegut com a Candy Bomber, el bomber dels caramels. I una última curiositat. El 22 de setembre coincideix habitualment amb l'arribada de la tardor astronòmica a l'hemisferi nord, tot i que l'equinoci pot produir-se el dia 22, 23 o més excepcionalment el 21 o el 24. En aquest cas, aquest any, estem parlant que serà el dimecres, que serà dia 23, que seria lo normal. Per tant, avui podem dir que la tardor ja truca a la porta i fins aquí el nostre què va passar un dia com avui. Una batalla al Rosselló, una història de moriscos, una revolució, Abraham Lincoln, Berlín i caramels que caien del cel. Però no estigues malament per un 22 de setembre. Per donar fi a aquesta secció, avui escoltarem el tema Stand By Me, tema que tal dia com avui, però del 1997, el grup Oasis va publicar. És una balada, per cert, ja tenim data pels propers concerts de Barcelona dels Germans Gallagher, l'11 i 12 de juliol de l'any que ve, 30 anys després d'aquesta estrena.

0: Tonight, we celebrate our love after all this time.
1: Quin dia es celebra avui? Doncs avui és un dia amb infinitat de celebracions. El Dia Mundial Sense Cotxe, el Dia Mundial del Rinoceront, el Dia Internacional del MIM, el Dia Europeu Sense Cotxes, Dia Mundial de la Nacoplèpsia, el Dia Mundial de la Leucèmia Mieloide Crònica i Aguda i la Setmana Internacional de les Persones Sordes i Setmana Europea de la Mobilitat. Parlem d'aquesta última i el Dia Mundial Sense Cotxes. Del 16 al 22 de setembre...
2: Del 2026,
1: sí.
2: Es celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. La Setmana Europea de la Mobilitat del 2026 manté el lema de que va fer l'èxit l'última edició, mobilitat per a tothom, però enguany el focus és una mobilitat amb justícia intergeneracional que garanteixi que totes les persones puguin accedir a un transport de qualitat i sostenible, i independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitats, tant si són joves, grans o encara no han nascut. El 2026 ens centrem en la mobilitat intergeneracional, en diferents moments del curs de la vida. Infants, joves, adults i persones grans s'enfronten a reptes i obstacles de mobilitat relacionats amb les seves respectives necessitats i capacitats. La SEM del 2026 ens anima a imaginar la mobilitat, on els sistemes de transport s'adaptin a tots els grups d'edat i satisfacin les necessitats de les generacions actuals i futures. La col·laboració entre grups d'edat i l'ús de les habilitats i els actius a cada generació poden fer que la mobilitat sigui més inclusiva.
1: En un moment crucial de la història on coexisteixen més generacions que mai, volem fomentar la justícia entre les generacions, tot considerant la perspectiva de les generacions futures, i en aquest context, i en línia amb la primera estratègia sobre justícia intergeneracional adoptada recentment per la Comissió Europea, el govern s'hi suma amb la voluntat d'incorporar una mirada a llarg termini en les polítiques públiques. Entre d'altres objectius, es promou que els joves puguin disposar d'un espai per expressar un parer inicial en la configuració de les polítiques públiques, també en l'àmbit de la mobilitat. En aquest sentit, aquesta setmana esdevé una oportunitat idònia per fomentar la participació dels més joves. Junts, transformem cada viatge i garantim la mobilitat per a tothom. La setmana s'acaba amb el Dia Internacional Sense Cotxes, que és avui mateix. El Dia Mundial Sense Cotxes se celebra tots els anys, tal dia com avui, el 22 de setembre, i el principal objectiu d'aquest dia és conscienciar que el seu ús a gran escala produeix greus danys al medi ambient, contaminació aèria i acústica, inculcar als ciutadans a deixar aquest mitjà de transport per un dia i provar nous mitjans de desplaçament. L'origen de la data remunta a la crisi del petroli de l'any 1973, on la preocupació pel subministrament de petroli va impulsar a diversos governs europeus la idea de deixar el cotxe aparcat i promoure mitjans de transport més eficients. I ara començarem. De quin dia no hem parlat? Aquesta és la secció que hem comentat al principi del programa que incorporaríem a aquesta temporada. I en aquesta secció comencem aquest any on volem parlar de dates que són en època de vacances i de les que no parlem mai. I són dies en què van néixer artistes musicals i literaris dignes de fer-ne esment i que sempre passaran desapercebuts per aquest programa. I avui parlarem del 25 de juny, que aquest dia tenim un parell de personatges importants. També coincideix amb el dia en què Croàcia i Eslovènia es van declarar independents de Jugoslàvia, també significatiu. A més de dos personatges importants, tal com hem dit, relacionats amb música i lletra, avui fa just 174 anys del naixement d'Antoni Gaudí, que també crec que és remarcable. Ara escoltarem un tema musical del nostre músic nascut aquest dia.

0: Parlem de George Michael, nascut el 1963 i mort el 2016. Va ser un cantant, compositor i productor britànic, nascut a Londres. Va saltar la fama amb el duo Wham, que va formar amb Andrew Riley, i després va iniciar una exitosa carrera en solitari. Va vendre més de 100 milions de discos i va destacar per la seva veu, les seves cançons pop i la seva voluntat de controlar la seva carrera artística.
1: Bé, cal dir que és una persona que em va marcar molt a mi, la meva vida. Abans de ser famós, ell i el Andrew Riggeley somiaven a triomfar a la música i van començar actuant en petits locals. El seu nom real era Georgios Kyriakos Panagiotou, però artísticament va adoptar el nom de George Michael. Una de les seves cançons més conegudes, Last Christmas, es va convertir amb els anys en un clàssic nadalenc. Va tenir conflictes amb la seva discogràfica perquè defensava que els artistes havien de tenir més control sobre la seva música i els seus contractes. Els principals temes de les seves cançons són l'amor i les relacions sentimentals, el desig, la sexualitat i l'identitat personal, la sol·licitud i la pèrdua, la llibertat personal i la necessitat de ser un mateix i la crítica social i política d'algunes de les seves obres. Els principals temes de George Michael són Careless Whisper, que acabem d'escoltar, amb més de 1.600 milions de reproduccions a Spotify. Fate, Freedom 90, Feeder Figure, Fast Love, One More Try, Jesus Too, A Child i moltíssimes més.
0: Acabarem amb un fragment de Last Christmas, que creiem que és un altre dels seus temes més reconeguts.

0: I ara parlarem també d'un escriptor nat el 25 de juny. Es tracta de George Orwell, nascut el 1903 i mort el 1950. Pseudònim d'Eric Arthur Blair, va ser un escriptor i periodista britànic. Va néixer a la Índia quan formava part de l'Imperi Britànic i va treballar durant un temps com a policia a Birmània. Posteriorment va dedicar-se a escriure i va participar en la Guerra Civil Espanyola, experiència que va influir molt en la seva obra. És especialment conegut per 1984 i Animal Farm, la rebel·lió dels animals. Va utilitzar el pseudònim de George Orwell perquè volia separar la seva vida d'escriptor de la seva vida personal. Durant la Guerra Civil Espanyola, va lluitar al bàndol republicà i va ser ferit al coll. La seva experiència a Espanya el va portar a desconfiar profundament de la propaganda política i de la manipulació de la informació. Abans de ser escriptor reconegut, va viure durant un temps en situacions de pobresa per reconèixer directament les condicions de vida de les classes més desafavorides.
1: Recomano el llibre aquest de la rebel·lió dels animals, és molt maco. Les seves obres parlen principalment del totalitarisme i els règims dictatorials, la propaganda i la manipulació de la informació, la vigilància i el control de la població, la llibertat d'expressió i de pensament, les desigualtats socials i la pobresa, el poder polític i la corrupció, i la relació entre llenguatge, veritat i poder. En resum, el George Orwell va explorar sobretot les emocions, les relacions i la llibertat personal a través de la música. Mentre que el George Orwell, en aquest cas sí, va reflexionar sobre el poder, la societat, la propaganda i la llibertat a través de la literatura.
0: Qui va néixer un dia com avui? Doncs bé, començarem aquesta secció habitual amb el nostre programa dels últims anys i comencem parlant d'un artista contemporani bastant, podríem catalogar-lo potser d'estrany, extravagant, no sé. Ara vosaltres ho definireu. Si mirem com es defineix un cantant o cantautor normalment, el seu cas és especial. Escoltem un tema.

0: Albert Pla i Álvarez va néixer a Sabadell l'any 1966. És a dir, que avui, aquest any ha fet 60 anys. És cantautor, avui, va fer precisament 60 anys. És cantautor, actor, escriptor i artista teatral i és conegut sobretot pel seu estil irreverent, provocador i molt personal. Les seves cançons combinen humor negre, tendresa i crítica social i sovint tracten temes com l'amor, la mort, el sexe o les contradiccions de la societat.
1: He de reconèixer que aquest personatge és un artista, crec que és un artista, i com a cantant té el seu públic, però a mi em va impressionar molt com a actor. L'hi veig com a actor i la veritat és que em va agradar moltíssim.
0: Sí, la sèrie aquella que vam veure, la Messias, no era?
1: Sí, la Messias.
0: Que actuava, feia un paper
1: el recomano com a actor.
0: Molt bo, molt bo, la veritat és que sí. Va començar la seva carrera musical als anys 80 i el 1988 va guanyar el premi al millor intèrpret i a la millor cançó a la quarta mostra de la cançó d'autor de Jaén. L'any següent va publicar el seu primer disc, Ho sento molt. Posteriorment van arribar discos importants com Aquí s'acaba el que es donava, el 1990, No solo de rumba vive el hombre, el 92, Supone Fonollosa, el 95, Veintegenarios en Albuquerque, el 97 i Cançons d'amor i de droga, el 2003. Una de les seves característiques és que no s'ha limitat a la música, també ha treballat en el teatre i el cinema i ha participat en pel·lícules com Airbag, A los que aman, Honor de caballería i Murieron por encima de sus posibilidades. També ha creat espectacles teatrals com Cançons d'amor i droga, Manifestación, Guerra y miedo, i també treballa a la ràdio amb el Peyu, he fet diverses coses d'aquestes i la televisió.
1: Abans de dedicar-se professionalment a la música, treballava en el sector tèxtil. Als 22 anys va decidir pujar a un escenari i començar a explicar les seves històries. El seu primer concert va ser força peculiar. Anys després, Pla explicava que de cada 10 persones que el van veure actuar, 9 pensaven que estava com una puta cabra. Una mostra del seu estil poc convencional des del principi. El seu sentit de l'humor i la seva manera de provocar formen part del seu personatge artístic. Ell mateix ha explicat que, durant una etapa, va passar 6 o 7 anys sense publicar un disc perquè estava ocupat fent espectacles teatrals, gires i altres projectes. També ha fet incursions en la literatura. El 2015 va publicar la seva primera novel·la, Espanya de mierda, una història de viatges i situacions absurdes protagonitzada per un cantautor uruguaià. El principal de l'obra d'Albert Pla és la combinació de música, teatre, humor i provocació. Les seves cançons no busquen només entretenir, sinó explicar històries i fer pensar a l'espectador. Utilitza sovint personatges i situacions extremes per parlar de qüestions humanes i socials. Per això, és considerat un artista molt singular dins de la música catalana i espanyola contemporània.
0: Doncs anem altra vegada per música i escoltem-ne un tema.

0: Joan Jett, nascuda Joan Mary Larkin el 22 de setembre de 1958 a Pennsylvania, Estats Units. És una cantant, guitarrista, compositora i productora nord-americana. És una de les figures més reconegudes del rock i va començar la seva carrera quan encara era una adolescent. Als anys 70 va formar part de The Runaways, una banda de rock formada íntegrament per noies. El grup va destacar en una època en què el rock estava molt dominat pels homes. Una de les seves cançons més conegudes va ser Cherry Bomb. Després de la dissolució de The Runaways del 1979, Joan Jett va iniciar la seva carrera en solitari i posteriorment va crear Joan Jett and the Blackhearts. Quan diverses discogràfiques van rebutjar els seus enregistraments, Jett i el productor Kenny Laguna van crear el seu propi segell, Blackhearts Records, l'any 1980. El seu gran èxit va arribar amb I Love Rock and Roll, que acabem d'escoltar, que el 1982 va arribar al número 1 de la llista Billboard dels Estats Units. La cançó es va convertir en la seva obra més emblemàtica. El 2015, Joan Jett and the Blackhearts va entrar al Rock and Roll Hall of Fame, on el reconeixement de la seva trajectòria i influència en el rock. Algunes anècdotes d'aquesta persona.
1: Va tenir la seva primera guitarra quan era molt jove. Va començar a tocar-la durant l'adolescència i va decidir molt aviat que volia dedicar-se al rock. The Runaways va ser una banda pionera de rock formada per noies. La Joan Jett va ajudar a trencar la idea que el rock era principalment un món masculí. 23 discogràfiques van rebutjar la seva música abans de que Jett i Kenny Laguna decidissin crear Blackhearts Records i publicar-la pel seu compte. També ha treballat com a actriu. Va participar, entre altres projectes, a la pel·lícula Light of Day, el 1987. És coneguda per la seva defensa d'un rock directe i senzill i per una actitud molt independent, aspecte que han marcat la seva carrera durant dècades. Les cançons destacades són I Love Rock and Roll, la seva cançó més famosa i un dels grans himnes del rock dels anys 80, Bad Reputation. Parla de la seva actitud rebel i de no preocupar-se per les opinions dels altres. Crimson and Clover, una versió d'una cançó del Toby James i And the Shoulders, que Jett va convertir en un dels seus grans èxits, o I Hate Myself for Loving You, un dels seus grans èxits de la dècada dels 80. Joan Jett representa un rock enèrgic, directe, rebel i independent, i la seva importància no es limita als seus èxits comercials. També va contribuir a obrir camí a moltes dones dins del rock.
0: I acabarem aquesta secció amb més música, perquè no hi ha escriptors aquest dia. Per tant, escoltem un següent tema.

0: des del Festival de San Remo amb Il mare calmo della sera. Aquell mateix any va debutar en l'òpera interpretant Macbeth de Verdi. Una anècdota curiosa és que l'astronauta italià Umberto Guidoni va demanar que el despertessin a l'espai amb Conte Partirò, que és la que acabem d'escoltar, per començar a parlar d'aquest personatge.
1: En Boselli va impulsar el Teatro del Silencio, un escenari a l'aire lliure situat a Lagacci, Tico, el seu poble natal. El projecte combina música, natura i espectacles amb artistes internacionals. Les cançons més representatives que podem destacar són, en primer lloc, la que hem escoltat, Conte Partirò, probablement la seva cançó més coneguda. També és famosa en la versió Time to Say Goodbye, que va interpretar amb la Sarah Brightman. A Il mare calmo della sera, la cançó amb la que va guanyar el Festival de San Remo en 1994 i que va impulsar la seva carrera. Vivo per lei, que escoltarem quan acabem aquesta secció. Un dels seus duets més populars, especialment conegut per les versions amb cantants femenines. Canto de la terra, una peça que combina elements de la música pop i l'estil líric. The Prayer, un duet molt conegut amb la Celine Dion. Ave Maria, un exemple de la seva faceta més clàssica i religiosa. Fall on Me, un duet amb el seu fill Matteo Bozzelli, inclòs a l'àlbum Si Miserere, cançó relacionada amb el seu descobriment artístic i amb Suchero. Andrea Bozzelli és especialment important perquè ha aconseguit apropar l'òpera i el cant líric al gran públic, combinant-los amb la música pop. La seva trajectòria també està marcada per la seva formació com a advocat, la seva ceguesa i la seva posterior carrera internacional. La seva discografia inclou tant repertori operístic com música pop i col·laboracions amb artistes de diferents estils.
0: Pues aquesta la cançó.

I per acabar aquesta secció, com que la part de la Gemma no ens ha arribat a temps, cap problema, començarà el programa que ve, escoltarem una altra cançó d'aquest fabulós cantant que conjuntament amb Celine Dion van fer The Prayer.

Bé, fins aquí el programa d'avui. Personatges, lletres, músiques, esdeveniments, tertúlia, tot forma part d'aquest A Cau d'Orella, a més per una codinenca els dimarts cada 15 dies i que podeu escoltar el 107.2 de l'FM o bé per internet, on trobareu tots els podcasts. També a les repeticions del cap de setmana. Desitgem que aquesta hora us hagi resultat agradable i relaxada i amb aquesta intenció fem el programa tot l'equip. Gràcies a tots per ser-hi. Comencem avui temporada. Esperem que seguiu aquí amb nosaltres cada programa. Passeu una bona quinzena, gaudiu i sobretot sigueu molt, molt, molt feliços. Això no ho deixeu que us ho prengui ningú.

0: Ona Codina.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del Castell de Torredembarra.
3: Després d'una diada que no s'ha decidit fins la cinquena ronda, el podi l'han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
1: Repassem la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: En plana política, els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
3: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'està treballant en aquest contrarrellotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
1: I aquí a casa nostra el sistema educatiu català afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
3: Segons l'Associació de Directius de l'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB en educació en aquest futur.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui, Marc Jaureguizar.
5: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són molt semblants a les d'ahir dissabte o inclús una miqueta més, i fins a primeres hores de la tarda aquests valors a les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral, on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu, on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
1: I en cultura, el britànic Mike Leigh ha estat el gran protagonista de la 74a edició del Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el premi al millor guió i el de millor interpretació protagonista per a Kate O'Flynn.
3: El premi del públic se l'ha endut La Bola Negra, que li ha reportat als directors Javier Ambrós i Javier Cabo el premi de Cannes amb la millor direcció. El film també ha estat escollit per representar Espanya en els Oscars de Hollywood.
1: I en els esports, la selecció espanyola de futbol s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us acabem d'explicar, els castellers d'Esparreguera s'han proclamat guanyadors de la primera jornada del concurs de castells celebrada aquest matí a la plaça del Castell de Torredembarra, després d'una diada molt igualada que no s'ha decidit fins a la cinquena ronda. Al podi l'han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola. Des del municipi del Baix Gaià i tenim en directe des d'Ona la Torre Raquel Martínez. Bon dia.
6: Bon dia. Ara mateix ha acabat la roda de premsa final de balanç d'aquesta edició del concurs de castells a Torredembarra, on, com dèieu, els castellers d'Esparreguera han estat els guanyadors de la primera jornada del concurs de castells. Figueres i Cerdanyola han completat el podi d'una diada que s'ha disputat aquest matí, on la colla Bordeu s'ha imposat gràcies al 5 de 7 amb l'agulla que han fet en cinquena ronda. Abans havien aconseguit també un 5 de 7 i un espectacular 3 de 7 aixecat per sota que ha fet vibrar la plaça del Castell per sumar un total de 1.940 punts. Des de la Junta Tècnica, durant la roda de premsa, en Francesc Salvador ha dedicat el trofeu als membres de la pinya.
7: Dona molta importància aquest trofeu, el té la pinya, els baixos, tota la flota de rengles que tenim, perquè s'han fet una actuació de rengles.
6: El concurs s'ha decidit per només 15 punts de diferència respecte a la colla castellera de Figueres, que ha fet el 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7. En Jaume Bahí ha destacat el bon ambient que s'ha viscut durant tot el certamen.
8: Sí que es veu el punt de competició, però també es veu el punt de germanor. Si val que vosaltres portin castell més gran que el meu, però jo faré pinya. I va darrere quan tu el descarregues. i és, per mi és el millor, perquè el que es viu en aquesta plaça no, no crec que es digui a les altres places més grans, i, però per mi ha estat excel·lent. I l'organització...
6: Pel que fa als castellers de Cerdanyola, han signat la Torre de Set com a millor construcció. En total, de les 44 construccions que s'han intentat, 36 han quedat descarregades per part de les 12 colles participants i només hi ha hagut dues caigudes.
1: Moltes gràcies, Raquel, i superem doncs aquesta primera entrega del 30è concurs de castells. Recordem que el cap de setmana vinent arribarà al plat fort dissabte i diumenge a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona amb les 32 colles més ben classificades a la classificació que lluitaran per aquest 30è concurs de castells. Canviem de tema. Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant així la que va tenir lloc fa 15 anys amb el 15M.
3: Des d'allà, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, l'Alicia del Río, ha instal·lat al govern a incloure en el decret la pròrroga automàtica dels lloguers.
0: Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba en este país... Siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinos?
3: Ahir, en un vídeo penjat a les xarxes socials, Mari Carmen apel·lava directament al president Pedro Sánchez a tirar endavant el decret.
1: Per la seva banda, Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres a Catalunya, exigeix la inclusió dels contractes indefinits a aquest nou decret.
4: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
3: El sindicat també prepara una acció per demà a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez en aquesta ciutat.
1: Parlem també precisament del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha confirmat que s'està treballant a contrarrelotge per portar precisament dimarts aquest nou decret al Consell de Ministres.
9: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
3: Sánchez ha parlat en un acte a Getafe per presentar els candidats a Madrid. I el PSOE també està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tirin davant en el Congrés. Els socis de Sumar, però, avisen que no acceptaran un decret aigualit i amenacen de plantar el Consell de Ministres. Sánchez ha apel·lat a totes les forces polítiques a fer un últim esforç per aprovar aquesta mesura.
1: Parlem del sistema educatiu català, que afronta una situació que els equips directius titllen com a d'emergència.
3: Segons el president de l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, Jordi Satorra, no és suficient invertir el 6% del Producte Interior Brut en educació en el futur. Per ell, les mesures són urgents i s'han de posar ara mateix.
10: Per desgràcia, els resultats de PISA no demostren que hem tocat fons. El demostra que estem davallant acceleradament.
11: No hem tocat fons. I si no posem tots aquests remeis, encara serà pitjor quan es tornin a fer proves PISA i si es fan ben fetes, clar.
10: El que estem dient és això, planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat hi hauria d'haver més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
3: podreu seguir l'entrevista completa a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I en plana jurídica, recordem que el jutge Juan Carlos Peinado es jubila avui, als 72 anys després d'haver enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
3: Avui mateix Peinado fa 72 anys, l'edat màxima de jubilació que tenen els jutges. Divendres va ser el seu últim dia al jutjat d'instrucció número 41 de Madrid. Això havia prorrogat la seva activitat per poder completar la instrucció d'aquest cas.
1: Amb aquesta jubilació es deixa sense efecte, doncs, l'expedient disciplinari que el Consell General del Poder Judicial va obrir per la interlocutòria, on deia que els escortes de Begoña Gómez podrien facilitar-li una eventual sortida del país.
3: Peinado va ingressar a la carrera judicial amb 40 anys, no per oposició lliure, sinó per concurs de mèrits. Abans havia exercit d'advocat i de secretari municipal. Dins de la seva trajectòria i especialment la instrucció del cas Gómez han estat objecte de moltíssima controvèrsia. També ha generat molt de debat el fet que la seva filla estigui vinculada al Partit Popular.
1: I en matèria d'agricultura, el conseller Òscar Ordeig assegura que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant.
3: Això no obstant, ha reconegut que no es podrà absorbir totes les pèrdues i caldrà buscar el consens per decidir on es destinen aquests recursos. Tot això, amb la visita posada a la taula agrària, està convocada per demà amb diferents organitzacions del sector.
1: I encara un altre punt en aquest sector primari és que el Canal d'Urgell tanca avui la campanya de reg amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga durant aquest mes de setembre.
3: La pràctica abstinència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua per regar. Però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, el calor tan bèstia és responsable de les pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre altres, no han arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
1: Parlem ara de turisme, i és que amb l'arribada de la tardor i la tornada a la rutina, la Costa Brava encara manté bona part de la seva activitat.
3: El pont de la Mercè i el bon temps han afavorit les noves escapades, mentre que el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels 2 mesos d'estiu. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
12: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
13: Bé, sí que és cert que ja des de l'11 de setembre, diguéssim, no, que ja ha començat també el període escolar, ha baixat el que és el turisme, sobretot el nacional, perquè molta gent ja acaba les vacances i ha tornat el que és l'escola, però sí que és cert que encara tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg està anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
12: D'aquesta manera, la Costa Brava afronta les últimes setmanes de setembre amb la mirada posada en allargar una temporada que cada vegada més va més enllà dels mesos de juliol i agost.
1: I on també es parla de turisme és Altafulla, al municipi del Tarragonès, que en el seu cas ha iniciat un procés per definir com ha de ser el seu model turístic.
3: Per fer-ho, vol escoltar les opinions dels veïns i empresaris a través d'una enquesta pública. Un dels principals qüestions que s'hauran de valorar és la regulació dels habitatges turístics, tenint en compte que és un municipi altament tensionat. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica la Carol Cubota.
14: Els veïns d'Altafulla poden respondre a l'enquesta en línia fins finals de novembre. Es volen recollir aportacions que contribueixin a dibuixar una vila que tingui un equilibri sostenible entre la seva principal activitat econòmica i la vida dels seus veïns. I l'existència d'apartaments de lloguer temporal serà una de les peces clau d'aquest model turístic que es vol definir. Un reglament n'ha de determinar les característiques tant per aquells que vulguin renovar les exigències actuals com pels que en vulguin una de nova. Ara mateix, però, estan suspeses perquè Altafulla és un municipi tensionat. En parla la coalcaldessa Alba Muntades.
15: Decaurien a l'any 2028 i, per tant, perquè es puguin renovar, hem de determinar quines característiques han de tenir aquests habitatges que demanin llicència d'ús turístic.
14: Un cop recollides les aportacions ciutadanes, s'incorporaran a una comissió de tècnics i polítics per redactar el reglament. S'espera que aquest passi pel ple a principis de l'any vinent i pugui entrar en vigor abans de la tardor del 2027, ja que totes les exigències actuals caducaran el 2028. Així es donarà marge als propietaris perquè en tramitin la renovació.
1: Obrim plana local i ho fem parlant de gastronomia, perquè el restaurant Pícnic de Sitges serveix aquest migdia el seu últim torn de menjars, i és que el Ministeri de Transició Ecològica recuperarà la possessió dels terrenys en base a la llei de costes.
3: L'Ajuntament de Sitges ja treballa amb el Ministeri per definir el futur de la zona, que va tancar dos establiments més i encara estan en desús. Canal Blau FM, Carles Monasterio.
16: Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la llei de costes per la seva ubicació en domini públic maritimoterrestre. Amb la recuperació possessòria del Pícnic, el Ministeri donarà per finalitzada la recuperació dels 3 edificis situats en aquest tram de passeig: Pícnic, Canses i Club de Mar. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir. La voluntat és evitar la degradació de l'edifici i que quedi tancat amb plaques de ferro, tal com ha passat amb Canses i Club de Mar.
17: Hem de demanar què passa ara, què farem ara, i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan vam venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara. L'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha. Hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
16: L'Ajuntament de Sitges ha confirmat que està previst que representants del Ministeri vinguin durant el mes d'octubre a reunir-se per parlar sobre el futur d'aquest tram de litoral. La voluntat és que Sitges pugui formar part de la decisió del projecte que, a priori, el Ministeri té previst executar.
1: Obrim el bloc cultural. Comencem parlant de cinema. La coproducció catalana 5 minutos más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. El palmarès també ha reconegut el curtmetratge Ningú Borda, produït per l'ESCAC i dirigit en aquest cas per Julia Caldwell Serra, amb una menció especial a la secció Nest. El premi del públic se l'ha endut La Bola Negra, que li ha reportat als directors Javier Ambrosi i Javier Calvo el premi de Cannes a la millor direcció. El film també ha estat escollit per representar Espanya en els Oscars de Hollywood. També recordem, en aquest cas seguim parlant del Festival de Sant Sebastià, i és que el britànic Mike Leigh ha estat el gran protagonista de la 74a edició, amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el premi al millor guió i el de millor interpretació protagonista per a Kate O'Flynn.
3: La coproducció catalana de 5 minutos más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata a la millor interpretació amb el repartiment de Javier Cámara.
1: Parlem precisament, com hem dit abans, de La Bola Negra, i és que aquesta ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com el de Cannes, Toronto i Sant Sebastià. En aquest cap de setmana, com acabem d'explicar, s'ha endut el premi del públic.
3: És una proposta que amaga una visual molt treballada. Els companys del 9FM han parlat amb la seva directora de fotografia, Gris Jornada. Des del 9FM, Núria Pereira.
18: La Bola Negra ja és als cinemes després d'una estrena avalada pels festivals. Però darrere de l'impacte del film hi ha també una aposta visual molt treballada. La directora de fotografia, Gris Jordana, explica que l'objectiu era fugir de fórmules ja conegudes i crear un llenguatge propi.
19: Les històries comencen i al principi potser no es nota molt, però es va com exacerbant la manera d'explicar-les diferent. Que explicar-les diferent vol dir que la càmera fa coses molt diferents en una i en l'altra.
18: Les històries de La Bola Negra no es diferencien només pel color o pel format. La càmera també canvia el seu comportament en funció del que s'explica. Una decisió que, segons la manlleuenca, feia la proposta més arriscada.
19: Una de les històries que la càmera no es mou, si no es mou un personatge està sent un personatge o tal, i en canvi en l'altra la càmera és molt activa.
18: Una aposta visual que Jordana defensa com una pel·lícula sense complexos a l'hora d'explicar el que vol explicar.
19: Crec que és una senyora pell. S'explica el que es vol explicar sense cap complexe de ai, és que potser... I a mi això ho trobo molt important, i més en l'art, que si no guardem aquests espais com per expressar-nos lliurement i arriscar-nos i tot, no sé quins quedaran.
18: Ara el film afronta el repte de les sales comercials després d'un recorregut pels festivals i amb el públic de Sant Sebastià ja al seu costat.
1: Canviem el cinema per la música. Una platja del Bogatell plena de gom a gom ha estat l'escenari aquest dissabte de l'últim concert a Barcelona de Love of Lesbian, després que el passat mes de febrer el grup anunciés una aturada indefinida.
3: En una nit carregada d'emocions, el grup barceloní, que s'ha acomiadat amb un Fins sempre Barcelona, us estimem, ha fet un repàs dels seus grans èxits acompanyat a l'escenari de figures com Manolo García o Rigoberta Bandini, entre altres. El concert ha finalitzat amb un espectacle de drons on la formació ha expressat el seu amor per la ciutat. Aquest multitudinari concert gratuït és un dels plats forts de l'oferta musical de la Mercè, que també ha comptat amb les actuacions de les Riques del Polen, la Pegatina o Esbatlana. Les festes viuran avui la seva última jornada amb els últims concerts i l'esperat piromusical, que a partir de les 10 de la nit i que aquest any es trasllada a la platja de la Nova Icària.
1: I parlem també de la Setmana del Llibre en Català, que ha tancat avui la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, uns 8.000 més per sobre de l'any passat, i una facturació que fregarà el milió d'euros, un 12% més que ara fa un any.
3: Són dades que ha facilitat l'organització a l'espera de tancar les xifres definitives d'enguany. Oriol Magrinyà, que és el president d'editors.cat, ha fet balanç de la Setmana del Llibre.
20: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí, amb un creixement, a l'espera del tancament definitiu, un creixement aproximadament al 12% respecte a l'any passat, cosa que vol dir que molt probablement arribarem i potser superarem el milió d'euros de facturació. Això són molts llibres, són moltes vendes, i demostra que tenim un sector editorial ric, divers, vital, atractiu.
3: L'esdeveniment arriba al seu final després de 10 dies dedicats a la literatura, l'edició i la cultura en català.
1: Són les 2:22 minuts. Anem a parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la selecció espanyola es va imposar a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League.
3: Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente.
1: Parlem també de futbol femení. A la Lliga F, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
3: Les blaugranes es van imposar ahir dissabte a 0-2 al camp del Logroño United amb dianes de Maixala i Patrick Guijarro. Pel que fa al Badalona Women, aquestes van perdre el minut 96 de partit davant el Granada per 0-1. Avui és el torn de l'Espanyol, que visita el camp del Deportiu a partir de les 6 de la tarda. Les blanquiblaves busquen el segon triomf consecutiu del curs.
1: I a la segona divisió masculina, el Sabadell empata en la seva visita al camp del Celta.
3: Els arlequinats han signat les taules a un gol en la seva visita al camp del filial gallec i dorm en zona de play-off. Qui també ocupa aquestes posicions de privilegi és el Girona, que hi guanyava l'Albacete 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van Vic.
1: Aquest partit del Girona, recordem, es va jugar divendres en el que va ser el primer partit de la jornada a la Lliga Hypermotion. Baixem una categoria més a la primera federació, victòria del Sant Andreu, en aquest cas en el primer duel català de la temporada.
3: Els quadribarrats es van imposar per 1-2 al Nàstic en un darrer gol marcat per Alexis en l'últim sospir del partit. L'Europa, amb un nou entrenador a la banqueta, Luis Blanco, juga avui a Can Dragó. Els escapulats buscaran el primer triomf del curs davant el Rayo Majalaonda a partir de les 4 de la tarda.
1: I encara en futbol hem de parlar de la Copa del Rei, perquè avui el Prat té el partit d'anada d'aquesta eliminatòria prèvia. Visita el Sant Rafael. Recordem que l'equip guanyador rebrà a la primera eliminatòria un conjunt de primera divisió. Tenim la prèvia d'aquest partit des del Prat Ràdio.
21: Bon dia, el Prat ja és a Eivissa per disputar el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els Potablaves s'enfronten aquesta tarda a partir de les 4 El club de futbol Sant Rafael, que arriba amb la condició de campió de la Copa Illes Balears. És la tercera vegada en la seva història que l'AE Prat disputa la Copa del Rei després de les participacions de les temporades 12-13 i 16-17. Per la cita, Cristian Gómez no podrà comptar amb els lesionats Xavi Víctor, Dani Bona i Adri Toro, que continuen amb el seu procés de recuperació. Els pretencs arriben llançats després de golejar el Singerlin en la seva estrena Lliga Elit i ara buscaran marxar amb un bon resultat de terres eivissenques abans de tancar l'eliminatòria la setmana vinent al Sagnier. El partit el podreu seguir en directe a través del Prat Ràdio, sintonitzant el 91.6 de l'FM, o a través de www.elpratradio.com.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè aquest cap de setmana també s'ha donat el tret de sortida a la Lliga ACB.
3: Novament, 5 equips catalans prendran part d'una competició que engega aquest cada setmana el curs 26-27. Ahir ja va debutar el Manresa amb derrota a la pista del Bilbao per 107-92. Per la seva banda, el Barça va superar l'Eima Corunya al Palau Grana per 119-101. Avui el Joventut ha perdut a la pista del Berrogan per 110-104, mentre que el bàsquet Girona debuta a Fontejau contra l'UCAM Murcia a les 5 i a les 6 l'Irema Lleida visita al València.
1: Tornem a canviar d'esport, ens n'anem a l'handbol. El Barça prepara la segona jornada del Mundial de Clubs.
3: Els blaugranes s'enfronten als Amalek Egipci a partir de 2:45. Els de Carlos Ortega es van derrotar el Piñeros a l'inici de la competició i avui es jugaran al primer lloc del grup contra el conjunt egipci, que també va guanyar en el primer partit. Recordem que l'equip defensa el títol aconseguit l'any passat.
1: I acabem amb un apunt de ciclisme, perquè avui es disputa la prova en ruta dels mundials que s'estan disputant al Canadà. Hi haurà en aquest cas un representant català amb la selecció espanyola. Parlem de Marcel Camproví. Ahir a la prova femenina, Paula Blasi no va tenir sort perquè es va haver de retirar a falta d'uns 90 quilòmetres per a l'arribada després d'una caiguda multitudinària. Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Què us sembla? Sentim un poema que parli de què bonica és la nostra escola. El sentim?
6: Hola, em dic Valeria Luna. Vaig a l'escola als Cosetans de Cunit. Aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit té com a títol La meva escola i el seu autor es diu Miquel Martí i Pol. L'he escollit perquè m'agrada la meva escola. El meu quadern és content, amb números i contes. Sumo, resto i llegeixo. Aprendre és divertit. La ciència és divertida, una explosió de vida. I al pati a jugar, per després tornar a estudiar. Cada dia és una aventura d'aprenentatge i tendresa. Visca la meva escola ideal i on aprende és divertit. Miquel Martí i Pol.
5: Moltíssimes gràcies, Valeria, per escollir un poema que parla amb tant de carinyo de les nostres escoles. Adeu, embaladits!
7: Ens agrada la poesia!
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells celebrat aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra.
9: Després d'una diada que no s'ha decidit fins a la cinquena ronda, el podi l'han completat les castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
8: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
9: Bon dia, Eduard.
8: Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
9: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant a la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'està treballant a contrarrellotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
8: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
9: Segons l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB en educació en el futur.
8: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
10: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són molt semblants a les d'ahir dissabte o inclús una miqueta més, i fins a primeres hores de la tarda aquests valors de les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral, on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu, on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
8: I en cultura, La Bola Negra ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest cap de setmana precisament s'ha endut el Premi del Públic.
9: També la coproducció catalana Cinco Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment per Javier Cámara, també precisament en aquest festival de Sant Sebastià.
8: I en els esports, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us acabem d'explicar, els castellers d'Esparreguera s'han proclamat guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del Castell de Torredembarra. Ho ha seguit durant tota la jornada d'aquest matí la companya Dona la Torre, Raquel Martínez. Raquel, bon dia.
11: Bon dia. La colla Bordeus s'ha imposat gràcies al 5 de 7 amb l'agulla que han fet en cinquena ronda. Abans havien aconseguit també un 5 de 7 i un espectacular 3 de 7 aixecat per sota per sumar un total de 1.940 punts. El concurs s'ha decidit per només 15 punts de diferència respecte a la colla castellera de Figueres, que ha fet el 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7. Pel que fa als castellers de Cerdanyola, han signat la Torre de 7 com a millor construcció. La directora del concurs de castells, Esther Roca, ha agraït la implicació de les colles que participen en aquesta jornada de Torredembarra.
12: Cada cop més aquesta jornada, les colles se la creuen, igual que es creuen dissabte, igual que es creuen diumenge. Per nosaltres, i sempre hem insistit, el concurs són 42 colles. Són 42 colles repartides en 3 jornades. I les tractem o intentem tractar-les a tots per igual. Gràcies de veritat per creure-us aquesta jornada com dissabte se la creuen o com diumenge se les creuen.
11: Per la seva banda, la consellera de Cultura a l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha destacat el paper fonamental que tenen les colles més modestes en el fet casteller.
13: Tothom espera el diumenge veure les grans colles, veure els castells de gama extra, però el món casteller no s'entendria i no seria el que és sense les vostres colles i amb aquest esperit tan preciós que demostreu.
11: De les 44 construccions que s'han intentat, 36 han quedat descarregades per part de les 12 colles participants i només hi ha hagut 2 caigudes. Durant la jornada de la Torre hi ha hagut 33 atencions sanitàries i només 4 d'elles s'han derivat a centres mèdics.
8: Moltes gràcies, Raquel. Tanquem, doncs, aquest primer cap de setmana del 30è concurs de castells a Torredembarra i us emplacem el cap de setmana vinent quan arribarà el plat fort amb les millors colles castelleres de Catalunya a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Canviem de tema. Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tenir lloc fa 15 anys amb el 15M.
9: Des d'allà, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Alicia del Río, insta el govern a incloure en el decret la pròrroga automàtica dels lloguers.
14: Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinos?
9: A tot això se li ha afegit en un vídeo penjat a les xarxes socials la reclama de Mari Carmen, que apel·lava directament al president Pedro Sánchez per tirar endavant aquest decret.
8: Seguim amb més reaccions, en aquest cas la d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, en aquest cas a Catalunya, que exigeix la inclusió dels contractes indefinits al decret.
15: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
9: Aquest avís, a més, el sindicat prepara una acció per demà a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez en aquesta ciutat.
8: També ha dit la seva, precisament, Pedro Sánchez, que confirma que s'està treballant a contrarrellotge per portar dimarts aquest nou decret al Consell de Ministres.
16: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
9: Bé, com el sentíem, tot això ha sigut des de Getafe, que estava presentant els candidats per Madrid. A més, el PSOE sabem que està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant el Congrés. Però els socis de Sumar avisen que no acceptaran un decret aigualit i amenacen de plantar-se en el Consell de Ministres. Sánchez, com veiem, també hi hem sentit, ha parat a totes les forces polítiques a fer un últim esforç per aprovar la mesura.
8: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
9: Segons el president de l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, Jordi Satorra, no és suficient amb invertir el 6% del producte interior brut en educació en un futur. Per a ell, les mesures són urgents i s'han de posar en actiu ja.
17: Per desgràcia, els resultats de PISA no demostren que hem tocat fons. El demostra que estem davallant acceleradament.
18: No hem tocat fons?
17: No, no hem tocat fons.
18: Podem anar més avall. I si no posem tots aquests remeis, encara ja serà pitjor quan es tornin a fer proves PISA i si es fan ben fetes, clar.
17: El que estem dient és això, planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat, hi hauria d'haver més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
9: Podreu seguir l'entrevista completa a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
8: Seguim aquí a Catalunya. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant.
9: Això no obstant, ha reconegut que no es podrà absorbir totes les pèrdues i que caldrà buscar el consens per decidir a on es destinen els recursos. Tot això es fa amb la vista posada a la taula agrària convocada per demà amb les diferents organitzacions del sector.
8: Seguim parlant, en aquest cas, d'agricultura. A nivell català, el canal d'Urgell tanca avui la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua, que són superiors al 50% a l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor d'aquest estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i que, de fet, encara s'allarga durant aquest mes de setembre.
9: La pràctica d'abstinència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua per regar. Però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, el calor tan bèstia és el responsable d'aquestes pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre altres, no ha arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tancarà 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
8: I avui hem de parlar també d'intel·ligència artificial, i és que apropar-la de manera divulgativa és l'objectiu també d'aquesta i de les noves tecnologies de cara a tots els públics.
9: Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa de la xarxa que s'estrena a les 9 d'aquesta nit a les televisions locals i a la xarxa Més. Per més detalls, Arnau Olmos.
19: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
20: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
19: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetran l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
8: Parlem també de turisme. Per cert, ens trobem ara mateix en plena operació tornada del pont de la Mercè. Donarem un cop d'ull ràpid a la xarxa viària catalana, on ara mateix només tenim tallada la carretera C14 a Oliana, la demarcació de Lleida, a causa d'un accident. I un altre accident, en aquest cas a la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, parlem de l'autopista AP7, també obliga a tallar un carril en sentit Barcelona. Recordem que aproximadament entre les 12 d'aquest migdia i les 12 de la nit s'estima que uns 285.000 vehicles tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona. Seguim parlant en aquest cas de turisme, perquè amb l'arribada de la tardor i la tornada a la rutina, la Costa Brava encara manté bona part de la seva activitat.
9: Aquest pont de la Mercè i el bon temps han afavorit noves escapades, mentre que el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
21: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
22: Bé, sí que és cert que ja des de l'11 de setembre, diguéssim, no, que ja ha començat també el període escolar, ha baixat el que és el turisme, sobretot el nacional, perquè molta gent ja acaba les vacances i ha tornat el que és l'escola, però sí que és cert que encara tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg està anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
21: D'aquesta manera, la Costa Brava afronta les últimes setmanes de setembre amb la mirada posada en allargar una temporada que cada vegada més va més enllà dels mesos de juliol i agost.
8: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de La Bola Negra, que ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest mateix cap de setmana s'ha endut el Premi del Públic.
9: És una proposta que amaga una aposta visual molt treballada, i és que els companys del 9FM han parlat amb la seva directora de fotografia, la Cris Jordana. Des del 9FM, Núria Parera.
23: La Bola Negra ja és als cinemes després d'una estrena avalada pels festivals. Però darrere de l'impacte del film hi ha també una aposta visual molt treballada. La directora de fotografia, Cris Jordana, explica que l'objectiu era fugir de fórmules ja conegudes i crear un llenguatge propi.
24: Les històries comencen i al principi potser no es nota molt, però es va com exacerbant la manera d'explicar-les diferent. Que explicar-les diferent vol dir que la càmera fa coses molt diferents en una i en l'altra.
23: Les històries de La Bola Negra no es diferencien només pel color o pel format. La càmera també canvia el seu comportament en funció del que s'explica. Una decisió que, segons la manlleuenca, feia la proposta més arriscada.
24: Una de les històries que la càmera no es mou, si no es mou un personatge està sent un personatge o tal, i en canvi en l'altra la càmera és molt activa.
23: Una aposta visual que Jordana defensa com una pel·lícula sense complexos a l'hora d'explicar el que vol explicar.
24: Crec que és una senyora pell. S'explica el que es vol explicar sense cap complexa de ai, és que potser... I a mi això ho trobo molt important, i més en l'art, que si no guardem aquests espais, com

0: Bobinker, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el Premi al millor guió i el millor de millor interpretació protagonista per Kate O'Flynn.
1: Seguim parlant de festivals, en aquest cas d'un pèl més petit, el Festival TNT Terrassa, Noves Tendències, que ha tancat aquesta 19a edició després de 3 dies en els quals la ciutat s'ha convertit en un gran escenari de creació contemporània.
0: Les arts vives no només han omplert els teatres, sinó també les places i els carrers, amb la voluntat d'arribar a aquests nous públics. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
2: Jugar, sorprendre's i, sobretot, deixar-se descol·locar. Amb aquesta filosofia, el TNT ha convertit Terrassa durant 3 dies en un laboratori d'arts vives, amb propostes que han tornat a desafiar els límits del teatre, la dansa i la performance. Sota el lema Prohibit no jugar, aquesta 19a edició ha fet una aposta especial per sortir dels teatres i ocupar el carrer. 6 espectacles gratuïts han portat la creació contemporània a places i barris, amb propostes com el flamenc irreverent de la Chachi o la particular dansa de la pluja de la banda esfèrica. Ens ho explica la Marion Betriu, directora del festival.
3: La veritat és que la resposta ha sigut molt bona, no? La gent ve amb la família, amb amics, amb, no? O sigui, hi havia molt ambient de la gent molt en curiositat de què és el que estava passant doncs, al carrer, no?
2: En total, han estat 18 propostes i 5 estrenes sorgides de les residències artístiques del mateix festival. Una edició que ha volgut fer de l'espectador alguna cosa més que un espectador, convidar-lo a participar, jugar i deixar-se sorprendre.
1: I parlem ara de música. La plaça del president Tarradellas de Badalona ha donat la benvinguda a la tardor aquest dissabte amb la gran festa dels 80, el segon tardeo del final d'estiu de la ciutat.
0: A l'esdeveniment ha inclòs música en directe, animació, dansa i efectes especials, però sobretot un molt bon ambient. Segons dades de l'Ajuntament, hi han assistit més de 15.000 persones. Des de Ràdio Ciutat de Badalona no s'ho van perdre. L'Anna García de l'Albéniz és la que ens ha explicat com va anar.
4: La proposta ha reunit un còctel musical que ha rememorat els temes més emblemàtics d'aquesta dècada. ABBA, Queen, Michael Jackson, It's Raining Men, la banda sonora de Gris, Madonna, un grapat d'èxits que han transportat els assistents als anys 80 i 90 amb un viatge musical al passat. Una sessió conduïda per la DJ Neus González, gratuïta i oberta a tothom, que ha plegat un públic intergeneracional. Petits i grans no s'han volgut perdre aquesta festa particular per acomiadar l'estiu a la ciutat. Una cita, diuen, per ballar, cantar, que els porta molts bons records i també per desconnectar de la rutina.
5: Me encantan los tardeos. Ojalá que siempre haya más de esto.
6: Muy bien. A mí me gusta mucho todo esto. Estamos encantadas de estar aquí. Está muy bien porque, venga, tenían que hacerlo más a menudo, ¿eh? En vez de ser 2 veces al año, tenía que ser una vez al mes. Hay de todo. Gente joven, gente como nosotros. Todo, todo junto. Muy bien.
7: Espectacular, me encanta, me recuerda a mi juventud.
4: Aquesta ha estat la segona edició del Tardeo d'Estiu, que es va celebrar per primera vegada al setembre de l'any passat.
1: I seguim amb més música. La Piaz és el projecte musical del fragati Jordi Cabós i ha estat inclòs en la 6a edició del cicle Vesprades Ponent Música als Ateneus, organitzada per la Casa de la Música de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran i per la Delegació Lleidatana de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
0: La cita serà el pròxim dissabte 3 d'octubre a la Unió Recreativa Maialenca de Maials en el Segrià. Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
8: La Piaz ha afirmat amb convenciment que el que més li agrada de fer música és fer directes i compartir les seves cançons amb el públic. Ha experimentat amb diversos formats, solitari, trio, banda, però a Maials i actuarà amb guitarra, piano i veu. Cabós ha visitat els estudis de Ràdio Rosselló després de publicar el seu nou single, Tu i jo, un avançament del que serà el seu pròxim treball.
9: Quan trobem a Carrecita en l'acte de fi de curs, jo els marges plens de dibuixos en un dels exàmens.
8: Tot i que encara no té confirmats ni títol ni data de publicació, sí que ha pogut confirmar que serà un EP.
10: En un principi serà un EP. Vale. No ho dic amb la boca petita perquè no ho sé encara, però en un principi sí. De fet, ja tenim algunes cançonetes que estan gravades, que estan a la recàmera, i esperem que ara, quan comenci un altre cop al setembre a Barna i tal, pues poder fer alguna més i veiem què surt. Si surt un àlbum, pues seria increïble.
8: Músics i membres de la Ludwig Band han recolzat a la Piaz i estan participant en la producció d'aquest single i del futur EP.
9: Necessari.
1: Són les 2:51 minuts, moment d'anar als esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, de la selecció espanyola que es va imposar a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League.
0: La Lamine Yamal va obrir el marcador i tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans,

0: amb un gol de Gordon. Però Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente.
1: Més futbol, en aquest cas femení, a la Lliga F. El Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
0: Les blaugranes es van imposar ahir dissabte 0-2 al camp del Logroño United amb Dianas de Maisa i Patri Garro. Pel que fa al Badalona Women, aquestes van perdre el minut 96 de partit davant la Granada per 0-1. Avui és el torn de l'Espanyol, que visita el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquiblaves busquen el seu segon triomf consecutiu d'aquest curs.
1: Ens n'anem al bàsquet, tret de sortida a la Lliga ACB.
0: Novament, 5 equips catalans prendran part d'una competició que engega aquest cap de setmana del curs 26-27. Ahir va debutar el Manresa amb derrota a la pista del Bilbao per 107-92. Per la seva banda, el Barça va superar l'Eima Corunya al Palau de la Grana per 119-101.
1: I avui ha estat el torn del Joventut, que ha perdut a la pista del Breogán. Per la seva banda, el bàsquet Girona debuta a Fontejau contra l'UCAM Múrcia a partir de les 5. Tenim la prèvia precisament d'aquest partit des de Girona FM. Marc Treserres.
2: El bàsquet Girona disputarà la seva cinquena temporada consecutiva a la Lliga CB i debutarà avui a Fontejau contra un dels equips més potents de la Lliga, l'UCAM Múrcia. Així ho va demostrar l'equip de Cito Alonso la temporada passada, en quedar quarts classificats en Lliga regular i batent el seu rècord de victòries a la seva història a la Lliga CB. Per tant, partit complicadíssim pel conjunt català, que comptarà amb nou cares noves, amb el debut sobretot especial de McClung, jugador que va guanyar el concurs d'esmaixades l'NBA durant 3 anys consecutius, i també de l'última incorporació, Jacel Pérez, un dels jugadors revelació la temporada passada a la Lliga CB. També més novetats a la Lliga del Girona, molts jugadors que debutaran en la competició, com Whittaker, també, per exemple, jugaran David Enguessan, continua també convalescent Maxi Fierup, i tampoc podrà jugar avui un dels nous fitxatges, el jove Isaac Vázquez. Kung, d'altra banda, l'ala pivot eslové, és dubte fins a última hora. Veurem el Girona si és capaç de tombar a un Múrcia que a les dues últimes temporades s'ha endut el triomf de Girona.
0: I avui a les 6 l'Irene de Lleida tancarà la jornada visitant en el València.
1: També parlem de bàsquet femení. El Manresa disputa aquesta tarda a partir de les 5 a Mollerussa la final de la Lliga Catalana davant del TGN Bàsquet. La prèvia des de Ràdio Sallent, Pol Farell.
3: L'equip Magenta arriba a la final en el seu millor moment, després de completar una gran pretemporada. Tot i el canvi de cicle, el nou entrenador i 8 cares noves, el Manresa CBF està mostrant un gran nivell en tots els partits. Les victòries contra el Bàsquet Almeda i el Sila 21, rival de la categoria, confirmen el nivell ascendent i el potencial de l'equip. Davant, es trobaran el TGN Bàsquet, que va imposar-se a la Viladecans i el Mataró, al grup 1. El Tarragona també té un entrenador, però ha aconseguit mantenir el rol principal de la plantilla. L'entrenador del Manresa CBF, Adrián Martínez, deia això just després d'obtenir bitllet per la final.
4: Doncs amb il·lusió al final, perquè no ens ho esperàvem ni sí ni no. Realment, o sigui, veníem aquí, sabíem que era pretemporada, que al final ens havia de servir per rodar. Hem aconseguit treure els dos, a més treure els dos amb unes primeres meitats molt bones i amb unes segones que ens ha costat remar, o sigui, ens ha tocat remar en contra i ho hem sabut fer. I ara a gaudir del cap de setmana vinent, i si cau perfecte i si no, no. Nosaltres el nostre focus sabem que és l'inici de Lliga i volem arribar a l'inici de Lliga on ens toca.
3: L'equip Magenta té els dubtes d'Eva el Masquer i en Dejo Cocariu, que no van poder jugar davant el segle XXI.
1: Parlem també d'handbol. El Barça ja està jugant la segona jornada del Mundial de Clubs. Els blaugranes s'enfronten des de 2:45 al El Zamalek egipci. Ara mateix, minut 22 de la primera part, i els blaugranes dominen per 5 gols, 13-8.
0: Els blaugranes de Carlos Ortega van derrotar el Piñeros a l'inici de competició i juguen al primer lloc del grup contra aquest conjunt egipci, que també va guanyar el seu primer partit. Recordem que l'equip català defensa el títol aconseguit l'any passat.
1: I acabem amb un apunt de ciclisme. A les 3 es posa en marxa la prova en ruta dels Mundials que celebren al Canadà amb un representant català al pilot. Parlem de Marcel Camprubí. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
5: La xarxa de comunicació local.
6: A veure, parla'm una mica tu.
7: Hola, sóc el López.
6: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
7: Vale.
6: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
7: Amb Anna Morgades Valldoseta.
6: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldo?
8: Sí, sí, sí.
7: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
6: Vale, doncs ja està.
9: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: continguts en xarxa.
1: Aquesta setmana s'estrena La bola negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
1: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
3: T'han presentat el socio en el casino i t'han echat bola negra. ¿Y eso por qué?
4: Bola negra.
5: Bola negra.
6: Bola negra.
7: ¿Por qué t'han echat la bola negra?
8: ¿Qué t'han dicho?
9: Que soy homosexual.
10: Buen chico.
1: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges d'Alaska.
11: Soy Joe. Yo Raisa.
12: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
13: Nunca había tenido una mejor amiga.
14: Yo tampoco.
12: ¡Vamos!
1: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
15: Agarraos fuerte!
16: Volvemos a casa.
0: Continguts en xarxa.
17: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
18: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana? Doncs atents, atentes, que ara us ho diem. A l'apartat de l'entrevista tindrem amb nosaltres a l'actriu i dobladora Maria Luisa Solà, una de les veus més familiars en el món del doblatge de les últimes dècades. Amb ella parlarem de cinema, doblatge i de la seva trajectòria professional. Com sempre, tindrem el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot, i com sempre parlarem de història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Seguiu-nos perquè us posarem al dia del que passa a la tele. Res més, preparats, preparades? Comencem.
19: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.

0: Doncs amb aquesta sintonia, com sempre, l'Assumpta Vitòria ens porta la història de la tele. Assumpta, com estàs?
1: Doncs la història de la tele d'avui és d'esport.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè hem buscat, per exemple, un programa que es deia La Barberia.
0: Apa!
1: I diu aquí...
0: Qui la presentava?
1: Vale, de tertúlia futbolística amb Josep Abril, el Pitu Abril.
0: El Pitu Abril.
1: I els tertulians sempre eren els mateixos polítics de diferents partits. Jaume Sobrequés, Enric Lacalle, Francesc Baltasar, José Encamps, el Carles Canut, que també era l'únic perico de l'equip.
0: I tant, des d'aquí un record, el gran Canut.
1: Després van fer el dissabte i diumenge esport...
0: Bé, que escolta, què et sembla si posem un trosset de La Barberia?
1: Ah, molt bé, que després el va substituir La Porteria.
0: Exacte. Doncs pues vinga, posem un trosset.

0: quan estava buscant la barberia m'he trobat el José Mari Vaquero i m'ha dit que aquesta era la barberia del Barça. Dic, bueno, som-hi. Hola, què tal?
1: Perquè esteu content.
0: Home,
1: us he portat aquest obsequi, que
0: això
1: us farà feliç.
0: Gràcies.
2: Benvingut. José
0: Mari Vaquero aquí.
2: Home, Nicaragua el partit, eh?
3: L'has de guardar, eh?
0: Home, guardarem aquí. Estem aquí.
4: Com estem?
5: Què tal, maco? Com vaig? Oi, no veies com van les companyies, eh?
0: Hola, no, no. Sort n'he tingut d'ell, que m'ha dit, sí, sí, aquesta és la barberia del Barça. Dic, som-hi, doncs.
6: Aquí mateix.
1: Si no el trobes, ho haguessis tornat.
0: Bueno, jo hauria buscat.
7: Molt bé. I continuem, a veure,
8: doncs,
7: què més?
8: A veure. La porteria que va substituir a la barberia, i també ho presentava el Pito l'Abril amb el Carles Canut.
7: La porteria, molt
8: va
7: bé.
8: Va ser una cosa molt xula i molt bé. Després, la Olga Viza va fer més que un club. Apa. Per preparar la gent, una memòria històrica, molt bonica. Després, el periodista Santiago Argallo, va dirigir Barça, Barcelona.
7: Sí.
8: Bueno, és que hi ha moltes coses, sí.
7: Què et sembla si posem un trosset també del de l'Olga Viza? Com es deia, el de l'Olga Viza?
8: El de l'Olga Viza, més que un club.
7: Més que un club. Doncs vinga, posem un trosset, un fragment també, a veure si el trobem, de més que un club.
9: S'ha començat ja la segunda mitad del encuentro entre el Real Madrid i la selección yugoslava. No perdemos tiempo. Ramón Tresen, Nacho Calvo de nuevo.
10: Llevamos exactamente 14 minutos, o quedan 14 minutos 43 segundos para que acabe el segundo tiempo, y ese es el resultado, el que han visto ustedes. 57 para el Real Madrid, 55 para los yugoslavos.
7: Vinga, assumpte, molt bé.
8: I després, per acabar, els Jocs Olímpics de Barcelona.
7: Home, els Jocs Olímpics!
8: Que van estar coberts per tot el... Oh. Bueno, per la televisió del
7: I
8: 92.
7: Tant,
8: Televisió Catalunya participar de dues maneres diferents, donant cobertura a l'operatiu en castellà i per tot Espanya, i després, amb l'acord amb TV3, emitint els Jocs en català a través del canal olímpic, que és molt important, això.
7: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Avui hem recordat, hem dit, eh? Doncs, el món dels esports, que també és important en el món de la televisió, i m'agradaria acabar, si et sembla, la secció...
8: Em sembla.
7: ...amb un tema musical
8: ja
7: de Montserrat Caballé.
8: Clar.
7: I del gran Freddie Mercury, una cançó preciosa que va inaugurar els Jocs Olímpics del Barcelona 92. Què et sembla?
8: Completament d'acord. Fantàstic.
7: Que ens posarà a tots el vello de punta.
8: Sempre, eh?
7: O
8: aquesta
7: no?
8: Cançó és terrible.
7: Vinga, doncs acabarem amb aquesta
8: preciosa
7: cançó. Gràcies, Assumpta Vitòria. Una abraçada.
8: Adéu, amics.

0: Doncs sí, sí, com sempre, el senyalen, el critiquen, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Sí, sí, la envidia les corroe. Però escolta'm, amb ell això li importa un pepino. I ja està, no hi ha més. Anem a connectar amb el Toni Rovira a veure què ens porta avui. Jo no vull saber-ho, perquè ja sabeu que la seva secció és totalment explosiva, sorpresa, en la que hi pot passar de tot. Anem a connectar amb el seu plató, anem a veure si està preparat, a veure la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí? Toni? Toni? Toni Rovira? Escolta.
1: Què tal, mira, amics de la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira, des del plató. Encara que no em veieu, sóc aquí. Sóc invisible, però hi sóc. I res, avui esperant a la Mari de Chambau, que ens ve a presentar el seu treball de 25 anys d'història en col·laboracions amb els més famosos d'aquest país. I res, i mentrestant, doncs, per aquí, pels passadissos, a maquillatge. Mira, ella, la Mari, ja és tota una institució, però tinc una noia molt jove que té 13 anys i que vaig descobrir l'altre dia, que va vindre al programa, i avui també hi serà perquè pugui estar amb la Mari de Chambau, i que ens va presentar el seu primer single com a compositor i cantant, que es diu Ella Enar i que es diu Déjalo en Visto. No, callen, aquí no callen, i això és que estem per la ràdio. Hola.
2: Hola, hola,
1: com
2: hola.
1: Com estàs, Enar?
2: Muy bien, molt contenta.
1: Per què estàs tan contenta?
2: Pues perquè estic aquí amb tu, amb tots, pues molt contenta, la veritat.
1: I perquè has pogut donar a conèixer, no,
2: el teu single, sí.
1: El teu primer single. Yeah. I vas estar... Amb qui vas estar el dia que el vas presentar?
2: Amb l'Antonio José.
1: Amb l'Antonio José.
2: Oh.
1: I què va suposar estar al costat de l'Antonio José?
2: Molta il·lusió, és molt guapo, la veritat.
1: Ah, és guapo, però és una mica gran per tu, no?
2: Bueno, però qui és guapo és guapo.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Ell també va començar molt joveneta, eh?
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: Tenia 8 anys, ell.
2: 10, crec, no sé.
1: 8 anys.
2: Ah, 8.
1: 8 anys.
2: Que guai.
1: I tu acabes de començar amb 13.
2: Sí.
1: Però amb il·lusió, amb ganes, amb empenta...
2: Sí.
1: De què va la teva cançó? Digue'ls-hi breument.
2: Doncs va cap a una amiga que no existeix perquè no em vaig inspirar en ninguna, però bueno, la història va cap a ella, que jo li estic dient que no torni amb una persona pues, que ja li ha fet mal una vegada.
1: Una història d'amor, d'aquelles sí. Que passen?
2: De desamor, millor
1: dir. Ja, de desamor. I en 13 anys, imagina't ja el que explica, eh? Des de l'ego que esteu avançats, eh?
2: Bastant, bastant.
1: Bueno, com ho poden fer si volen escoltar la teva cançó?
2: Seguiu-me per Instagram a enarge... /music.
1: Molt bé. Segur que en Joan Bosch la punxarà i els amics de la Caixa Tonta escoltaran Déjalo en Visto. Eh? Aplaudeix, aplaudeix, Mor! Digues allà que vaig jo i que callin, sisplau. Ves, corre, corre, corre, ves, Enar, corre, ves cap allà i que callin, com si anessis en patinet. No paren de xerrar, no tenen vergonya, no tenen vergonya. Paco, no tenen vergonya, digues que no.
3: No tenen vergüenza, què?
1: Un moment, un moment. Us importaria tindre silenci, que estem gravant per la Caixa Tonta? On tens l'educació? No, però pregunto jo, on tens l'educació?
4: Aquí.
1: No, no, jo, clar, i vosaltres?
5: Jo som just amb mi abogado, no vull fer reclamar.
1: Un abogat, Xavi Prats. Jo no puc creure en un abogat així, és que xerra tant.
5: Si just amb mi abogado, no vull fer declaracions.
1: El senyor Carlos Guan arriba amb el seu abogat sempre, no?
4: Home, hem de controlar tot.
1: Què has de controlar?
4: Allò.
1: Què és allò?
4: Home, els teus interessos, Toni, els teus interessos.
1: Mira, i l'altre posats els pantalons, Carlos Guan.
4: Sí, bueno, l'altre ets xivinça, no? Xivinça, eh? El rei de TikTok, el rei de TikTok, el Sergi.
1: Amb pantalons brillants.
4: I tant.
1: Què et sembla?
4: Ben guapo.

0: mi alma, las noches son largas, no puedo pensar, luchar, poder resistir. El amor no me llama, será porque el karma pasó por aquí. Si existe el karma, yo lo viví. Si existe el karma, qué malo que fui. Cualquiera que ame, si tienes un amor. Vinga, ja n'hi ha prou.
1: Bueno, que busquin la versió original feta sola per ell. És que tots tenen que xerrar i posar la cullerada. Tu també, charlatana.
2: Yo no,
1: eres una charlatana.
2: Jo no hablo.
1: Así que llegas y estás charlando.
2: No, hombre, es que necesito
1: hablar. Eso no es la peluquería, Charo.
2: Bueno, es igual, pero bueno, me desbravo aquí un poco. Me desbravo.
1: Espera, mira, mira, a ver, Nara, déjalo en visto un poco.
3: Déjalo, siempre promete cosas que no cumple. No te das cuenta, siempre estás en bucle.
1: Hola, déjalo en visto. Sergi, Sergi, que t'has posat això, brillant.
4: Això m'he posat brillant, això és de veritat, eh?
1: La Sergi tina, Soler.
4: Està com boja. S'hauria de fer un programa paral·lel, o abans o després, i fer un canal 24 hores del programa.
1: Les xarxes socials estan pujant, eh?
4: Home, i tant que estan pujant. A més, si veieu aquí amb la Rosalia i tot, bueno, i un tros, que si entreu a Instagram, un tros de Miguel Noguera pel terra amb els Vengamonjas, que us partireu la caixa.
1: Que ja no sé quantes visites té.
4: Ja anem per 34.000.
1: I l'acabes de pujar avui?
4: Fa res, una estona.
1: I en una estona ha pujat 34.000.
4: Estan com bojos, estan com bojos, sí, sí.
1: És que m'haig de tirar per terra, jo també.
4: Déu-n'hi-do.
1: Bueno, us deixo, amics de la Caixa Tonta, si arriba temps abans no comenci jo la Mari de Xambau, us poso una salutació d'ella. Adéu-siau, Catalunya! Joan, si te l'envio, doncs ja ho saps, comparteix aquesta salutació.
5: Gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el seu equip, que de veritat que ens feu passar unes estones la mar de divertides. I nosaltres marxem amb aquesta jove promesa, la Enar, amb aquest Déjalo en Visto, que aviat la tindrem aquí, al nostre programa. 13 anys, si és que ja, escolta'm, pugen, que no vegis, amb quina empenta. Ja sé que empezarás a remontar y tu corazón... Apa, gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el teu equip.

0: Tengo a ellas, los tengo a
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.
0: Expectativas, incertidumbre, pero aquí sigo.
2: Y llevo todo esto por dentro. Bajar barreres mientras tenga...
3: Hola, què tal? Com esteu? Esteu aquí escoltant La Caixa Tonta. Jo sóc Tinet Rovira, director de Jazz Music, i ja us dic jo que La Caixa de Tonta no en té res. Au, vinga.
4: Miles de personas van a verme brillar. Sé que si fallo y me
5: vuelvo... I avui acabem amb l'himne d'OT 2025, perquè tot just ara fa un any que començava aquesta darrera edició d'aquest format que tant ens agrada. Gràcies a Maria Luisa Solà, que ens ha acompanyat avui al programa. Una bona entrevista, esperem que us hagi agradat. Gràcies a Toni Rovira amb el seu racó en el que hi passa de tot. I, com sempre, gràcies a la gran Assumpta Vitoria, aquesta veu nostrada, que cada setmana ens explica la història de la tele. Recordeu, com sempre, que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.

Gràcies, com sempre, per ser-hi. Gràcies a l'audiència i gràcies a totes les emissores que ens feu confiança, perquè sense vosaltres això no seria possible tampoc. Fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve hi tornem, si tu vols, amb més Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau. Que vagi bé.

0: 1 de juliol de 2026, benvinguts al 11è taula per 5 d'aquesta 11a temporada a Ona Codinenca, l'espai que, com us diem sempre un cop al mes, us acosta la política local i la política nacional des de la perspectiva del nostre poble, des de Sant Feliu de Codines. Benvinguts a aquest programa amb el qual tancarem aquesta 11a temporada de Taula per 5 a Ona Codinenca. És aquest format de Taula per 5 que en les darreres setmanes està sent un Taula per 2 perquè estem aprofitant aquests 3 anys de mandat municipal per fer balanç del que està sent aquesta legislatura i aquest compte enrere per les eleccions municipals de l'any que ve. Vam començar aquest cicle amb Anna Vilarrasa de Junts per Catalunya, Junts per Codines, el vam seguir amb Laia Jordana del PSC, vam continuar amb Pere Pladevall de Junts per Sant Feliu de Codines i qui ens acompanya avui és Pol Cabotí i Borrell de Primàries Codines, que es va presentar a les eleccions amb aquest lema que era «Si tu ets el canvi», i ara és alcalde de Sant Feliu de Codines i regidor de Comunicació, Medi Ambient, Aigua, Seguretat, Administració, TIC i Recursos Tècnics. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Saludem sobretot també el nostre tècnic, Xavier, el tècnic de so. Com estàs?
2: Bona tarda, molt bé.
0: Ja saps que sempre pots fer preguntes, però mai en fas. No tinguis dubtes a fer-ne, eh?
2: Jo deixo els professionals, a les periodistes.
0: És un cicle d'entrevistes que estem fent amb tots els portaveus municipals i que tanquem amb l'alcalde i, en aquest cas, també portaveu de Primàries Codines. Amb vostè, en aquest cas, ho farem...
1: Em pots tractar de tu.
0: Ho farem una mica diferent perquè tu has vingut cada any, hem anat fent un balanç anual, per tant hi haurà temes que amb els altres portaveus hem parlat d'una manera més dilatada que amb tu parlarem d'una manera més escueta. En primer lloc, com estàs?
1: Bé, molt bé, molt content. Em pots tractar de tu perquè justament l'eslògan ens vam presentar amb tots al canvi. Si nosaltres vam decidir a la ciutadania també tractar-la de tu a tu, doncs penso que també és la forma com m'agrada també que els ciutadans em tractin. Bé, molt content, il·lusionat, també cansat, que han sigut setmanes intenses, però amb ganes de continuar, de fer balanç d'aquests 3 anys i d'explicar l'any que queda què ha de passar també.
0: Si haguéssim fet aquesta entrevista al carrer, on haguessis volgut fer-la?
1: Diria el Pou, però ja vam fer unes quantes al Pou. Penso que la tornaria a fer a la plaça, que és la que quan vam fer també el balanç del mandat anterior, la vam fer al mig de la plaça, i ara mateix al mig de la plaça penso que és un escenari curiós per poder fer una entrevista perquè realment està visquent aquest canvi en primera persona i així quedaria també immortalitzat el moment.
0: De seguida anirem a la plaça, de manera, en aquest cas, virtual, però hi anirem. L'any passat em vas respondre gairebé el mateix, vas dir, et diria el Pou, però ja hi vam anar, et diria el balcó de la Casa de les Arts. I jo et vaig dir, ho farem, però Xavier, aquí, punt negatiu, perquè no hi hem anat. Han passat 3 anys de l'entrevista que vam fer al Centre Cívic, en la que exposaves el vostre programa electoral i la voluntat de treballar per Sant Feliu. Hem anat parlant any a any del més destacat. Què diries que és el més destacat del que ha passat el darrer any?
1: El darrer any? Penso que el més destacat és justament la inauguració del Pou Flaquer 3. Si mirem una mica a mig-llarg termini, penso que és la infraestructura més important que en aquest mandat haurem inaugurat, tot i que no es veu. És 475.000 euros d'inversió que estan enterrats a terra, però que ens donen aigua, que està donant aigua i que està funcionant bé. I realment és una fita importantíssima per Sant Feliu i no gens fàcil, que també ens va fer patir molt, segurament patint silenci, però que ha sigut un èxit. I la inauguració també va ser un èxit d'assistència, tot i ser al mig de la muntanya.
0: Vosaltres governeu amb 6 regidors, en pacte amb Junts per Catalunya, amb l'Anna Vilarrasa, que és ella l'única regidora de la seva formació. Com és aquesta entesa dels dos grups?
1: Molt bona, molt bona. Estem molt contents del pacte de govern que vam fer. En el moment que el vam fer era un moment on també existien moltes pressions per banda i banda i molts dubtes. Nosaltres teníem clar que el pacte havia de tenir sentit i havia de ser coherent. També que havia de donar estabilitat al govern, que és una cosa doncs, que vam trobar faltant al mandat anterior i que segurament doncs, un govern sense estabilitat fa la meitat o menys de les coses que podria arribar a fer. I aquesta estabilitat ens ha permès doncs, tirar endavant tots els projectes amb la confiança doncs, de que els podíem aprovar, amb la confiança doncs, que teníem aquesta estabilitat per tirar-los endavant, i això era un objectiu principal. Però alhora havia de ser un pacte que tingués sentit a nivell de poble i a nivell de país. I penso que així ha estat. A nivell de país és claríssim, estem còmodes sabent doncs, que tenim un govern independentista. Primàries Codines tenia com a un dels eixos principals de la República Catalana. I a nivell de poble també tenim diverses coincidències, bastantes coincidències, en les inversions que cal fer i en com havíem de transformar o evolucionar Sant Feliu a nivell també urbanístic i també pensant, que suposo que en algun moment també en parlarem, amb que existirà la variant i que, per tant, doncs, com Sant Feliu s'havia d'adaptar a això i com havia de millorar a partir d'aquí.
0: En quins punts són en els que confluïu menys?
1: En quins punts confluïm menys? Doncs no t'ho sabria dir. És a dir, hem tingut tots aquests 3 anys de treballar conjuntament, en cap moment hem discrepat, sobretot, en projectes. També perquè penso que ens hem respectat molt, és a dir, vam negociar i vam establir quines regidories eren de cadascú i no ens hem posat ni uns en les de Junts per Catalunya ni Junts per Catalunya en les altres. Segurament hi ha coses que hem fet que no semblen bé o que no semblen suficients. Penso, per exemple, també amb el tema seguretat, potser en posar més càmeres, en posar més vigilància, en posar doncs, això, que també hi hem anat donant sortida als pressupostos, però sí que és on ens han insistit més i apretat una mica més, per dir-ho així, a nivell intern. Però en general, molt bé, penso que hi ha hagut molt bona entesa i molt bona sintonia.
0: La regidora Vilarrasa deia que ella considerava que era la regidoria més difícil de tot el govern i a la que veia d'una manera més crítica era les que porta la Sandra Tomasa, però no va voler entrar en detall. No sé si vols comentar algun...
1: Suposo que es referia per serveis socials, però potser perquè tindria altres criteris alhora, però això doncs és el que deia, no? Vull dir que al final la regidoria la porta qui la porta i la feina que fa doncs sempre s'ha respectat i així ha de ser. I aquest és una mica també el meu paper com a alcalde, que al final sóc alcalde i represento totes les regidories, inclosa la de Junts per Catalunya, i per tant em toca buscar aquest equilibri.
0: Tornem amb aquest eslògan de campanya, el "Si tu ets el canvi". Amb què creieu que s'ha notat aquest canvi a l'hora de governar?
1: Hi ha un tema de fons, que és la manera de governar, la forma amb què fem les coses, amb què les expliquem, amb què les comuniquem, amb com tractem a la ciutadania, amb també el paper que li fem fer a l'administració internament a l'Ajuntament. Penso que també és important, doncs, calia una mica aquest canvi perquè hi havia molt desgast també a nivell de les formes, a vegades sense comptar amb els tècnics per fer els projectes, bueno, etc. I això és un canvi de forma també de fer. Però també hi ha una altra vessant, que és una vessant potser més emocional, que és un canvi d'actitud. Penso que això estem començant a notar-ho, és a dir, penso que vivíem amb una mentalitat en un poble que pensàvem doncs, que no podíem, que no érem prou, que no podíem tenir ambició, que no ens il·lusionàvem amb projectes perquè pensàvem que, bueno, pensàvem que era un poble que no podia aconseguir el que aconseguien els altres pobles, no sé per quin motiu, no? Però aquesta mentalitat crec que hi era, crec que encara hi és una mica, però penso que l'hem revertit, és a dir, fent realitat, havent fet passar coses que feia molts anys que no passaven, com per exemple la variant, com per exemple inaugurar un pou i que sigui un èxit, la connexió Aigües Ter Llobregat, recuperar les relacions amb altres institucions, doncs ens han fet, jo penso, que us obrir una mica els ulls i pensar en gran. I aquest pensar en gran és el que també doncs, ens ha encoratjat en fer projectes ambiciosos, que segur que en tindrem temps de parlar, i alhora rebre el recolzament de la gent, no? Que al principi era, no, això no passarà mai, vols dir que tal? Doncs bueno, sí, el pressupost també ha crescut, tot i que la gent els números li poden atabalar, però el pressupost, hem passat d'un pressupost doncs, que estava al voltant de 6, jo recordo 6 milions d'euros anuals, jo recordo provar-ne un per sota els 5 milions d'euros, no provar-ne un. O sigui, ser regidor mentre s'aprovava un pressupost per sota els 5 milions d'euros i és que ara és que hem tancat amb un pressupost de més de 12 milions d'euros. Vale? Sí que és veritat doncs, que aquí hi ha molta subvenció, molt finançament extern que ens ajuda doncs, a tirar endavant aquests projectes. Llavors, el canvi, jo penso que ha estat justament aquest canvi d'actitud, de pensar que tot està per fer i tot és possible.
0: Com és la relació amb l'oposició?
1: Amb quina oposició?
0: Amb els dos partits que la conformen, amb el PSC i amb Junts per Sant Feliu de Codinàs.
1: Doncs molt diferent, amb uns i altres. Nosaltres, per exemple, doncs, abans de fer cap el pressupost, el primer any ens ho van demanar al Partit dels Socialistes i ho vam fer, que és una reunió on ells ens fan propostes. Propostes, evidentment, realistes, és a dir, no... I el primer any la vam voler fer amb els dos grups, i la vam fer amb els dos grups. El Partit dels Socialistes sempre ha portat propostes. Crec que li hem aconseguit donar sortida a la majoria d'aquestes propostes, potser alguna no. Això ha fet també doncs, que el seu vot en alguns casos doncs, no ha sigut en contra, però amb el grup de Junts per Sant Feliu, del regidor Pere Pladevall, que és el que va venir en aquesta primera reunió i ja no m'ho ha pogut fer més, doncs no, a dia d'avui encara esperem la primera proposta sobre què incorporar en el pressupost que el seu grup pensen que hi ha de ser. També em situo a nosaltres com a grup de l'oposició, sempre fèiem propostes als pressupostos. Recordo, les 10 propostes al pressupost, a l'últim 5 propostes al pressupost, i ens mullàvem i dèiem, doncs sí, cal invertir en la gespa del camp de futbol. I ho vam posar, recordo que era una de les 5. Doncs, ostres, un grup que en 4 anys queda un pressupost encara per aprovar. No hagi posat sobre la taula cap proposta, doncs em sembla una oposició que no ha volgut construir, que no ha volgut ser en positiu. I això és una part, un exemple. No només no hem volgut ser constructius, sinó que ens hem trobat molt joc brut a nivell de posar pals a les rodes perquè nosaltres poguéssim executar el nostre programa electoral. No, que això és el que sempre dic, que és una llàstima, perquè jo recordo com a oposició, veig les oposicions d'altres pobles fiscalitzant que el govern compleixi el seu programa electoral, doncs perquè el programa electoral sempre és de coses bones, no? Fiscalitzant que allò que van dir en les eleccions ho compleixin, i nosaltres hem tingut un grup a l'oposició treballant incansablement, i podria dir incansablement, perquè no puguem complir el nostre. Cosa que em sembla... Sí, no només em sembla deshonest, sinó em sembla un atac a la democràcia. És a dir, intentar que la proposta que ha guanyat i les persones que han guanyat unes eleccions i estan governant no puguin desenvolupar el seu programa de govern, tot i tenir majoria. No? Ara podem pensar, no, la Generalitat. Hi ha el PSC governant, però governant en minoria. És normal que, si tingués les majories per governar, ostres, que hi hagués algú intentant impedir doncs, que pogués desenvolupar les seves propostes, doncs em semblaria això, una falta a la democràcia.
0: Doncs fem un canvi de bloc i anem cap a la plaça.
3: Taula per 5.
0: És segurament el tema més tractat i debatut al llarg d'aquests 3 anys, a la reforma de la plaça Josep Umbert Ventura. Aquesta setmana han començat les obres. Els oients esteu escoltant aquest programa el dia 1 de juliol. Nosaltres l'estem gravant el dia 30 de juliol. Per tant, les obres van començar tot just ahir. Què n'esperes d'aquestes obres?
1: Home, jo penso que aquestes obres no només haurem aconseguit el que deia abans d'aquesta il·lusió, que jo penso que ara la gent pel carrer és el que m'està transmetent aquests dies, ostres, quina il·lusió, amb ganes de veure la plaça, el resultat, sinó que haurem demostrat que la il·lusió val la pena, és a dir, que sent visiosos val la pena, que podem pensar i podem tenir un poble millor i ho veurem amb un dels projectes que és la plaça, la reforma de la plaça, i que aquesta serà una plaça millor. Ara, d'aquí un any, doncs, ja l'estarem gaudint, ja l'haurem gaudit, ja haurem vist, doncs, que les activitats es poden fer, que tenim més espai per fer-les, que tenim més arbres a la plaça i que és un espai més segur i més pensat per les persones, també, sobretot, pensant en les persones grans i la mobilitat, doncs, que sovint, per molts condicionants està limitada, i que tindrem una plaça on serà molt més fàcil moure's a peu, que és com participem tots a les activitats. Bueno, en algunes en bici, però en la majoria d'activitats participem a peu.
0: Com estàs vivint aquest inici d'obres?
1: A veure, no et mentiré que l'inici d'obres amb l'eliminació de l'arbrat va ser dur, va ser un dia dur. És a dir, un inici d'obres que comença amb un enderroc és dur emocionalment. A tots ens toca segurament fer el dol, però tenim la convicció i la certesa, doncs, de que està ben treballat. Jo m'he sentit a dir, per part d'algun grup de l'oposició, doncs, que ara tenim pressa perquè venen a les accions. Bueno, de pressa amb aquest projecte no n'hem tingut cap. Recordo en campanya haver projectat i haver simulat una votació entre plaça dura o plaça de sorra. Per tant, és un projecte que portem cuinant a foc lent durant, des del primer dia que vam entrar a governar, i ara, 3 anys després, comencen les obres, que duren mig any i que, per tant, duren mig any, duren 4 mesos i mig, i que, per tant, doncs, estrenem. Però, bueno, el sentiment ha sigut aquest de per un costat, ostres, és de veritat, suposo que compartit amb els ciutadans també, que em diuen, ostres, també em va entristir veure les mulleres, però saber, doncs, que aquestes, d'aquests 19 arbres passarem a 27, doncs, també m'encoratja a dir, ostres, a vegades, doncs és necessari. I per fer una plaça a nivell hem de deixar la plaça a nivell. És evident que per fer una plaça a nivell hem d'eliminar els esglaons. És l'única forma de fer una plaça a nivell. I, per tant, doncs, aquests dies això, i ara, a partir d'aquí, a partir de tenir tot l'espai disponible, que avui, doncs, he estat una bona estona davant i he pensat, ostres, és que hi ha moltíssim espai. Potser el doble del que semblava, i ara, doncs, aquest espai l'hem d'aconseguir aprofitar, perquè al final és l'espai de tots i tots hem de poder gaudir.
0: No s'han pogut transplantar les
1: no.
0: Moreres?
1: No. Ho haguéssim pogut intentar, i la nostra voluntat era de trasplantar-les. Però hi havia diversos condicionants que ens feien que no, que ens han fet decidir que no. Un és l'època de l'any. Si haguéssim començat les obres tal com ho teníem previst al març, al febrer, al febrer-març, doncs, haguéssim pogut trasplantar amb més garanties. Tot i així, hi teníem decidit el destí, i tot. Que és una zona verda, que actualment s'està fent servir com a aparcament i que volem transformar en un parc, que és el parc que és el parc de... Ara faig una exclusiva, Que és el parc de on hi ha el Calistènia, al barri de Santo Domingo, que no té cap parc gran, té els 4 jocs infantils o 2 jocs infantils a les antigues casernes, però que no és un espai adequat ni accessible pels nens, i per tant volem convertir l'espai de Calistènia en un parc amb ombra i arbrat, i allà, doncs, per mides anava perfecte, no? Però és que, arribats a aquest punt, necessitàvem una maquinària molt específica. Hem de tenir en compte que les moreres les hem podat 2 cops l'any, com a mínim, per veure els focs artificials de festa major, per veure els reis, i, per tant, són moreres castigades. I els especialistes ens han recomanat que abans de trasplantar-les en plantem de noves, que arrelaran millor, que creixeran millor i que es desenvoluparan fins i tot més ràpid, no? Sabem que no estem parlant de demà, que no estem parlant del curt termini, no? La plaça sí que en el curt termini veurem els beneficis i això, però quan parlem d'arbrat sempre s'ha d'aixecar la mirada i mirar 10-15 anys més endavant quin arbrat servirà, preveure, doncs, que poden haver plagues que els afectin i, per tant, aquesta varietat d'espècies, i això no ens ho estem inventant Sant Feliu de Codines. Hem de veure altres pobles, altres ciutats, què estan fent amb l'arbrat, i estan fent precisament això, no? Llavors, doncs, pensant en 15 anys vista, no té sentit posar tots aquests recursos ara per intentar trasplantar unes moreres que tenen tan sols 15 anys.
0: Abans em deies que hi ha moments d'aquest procés que fins i tot impacten emocionalment. Vaig a Facebook. Facebook és una bombolla, no és una representació social, però avui mateix hi havia un comentari que deia i ho llegeixo literalment. Sap greu que gent forana que ens governa mati les nostres moreres. Com afecta durant aquest procés rebre aquest tipus de comentaris o si es pot viure aliè a aquest tipus de comentaris?
1: Crec que ho vaig deixar bastant clar al ple quan ens van intentar dir que el govern no érem de Sant Feliu. Quan el govern... Si no són persones individuals amb els nostres interessos individuals. Són persones que estem pensant cada dia en l'interès públic, l'interès general i l'interès de Sant Feliu. I hi ha una cosa indiscutible, que és que ens estimem Sant Feliu. Si la quantitat d'hores que hi dediquem, que hi entreguem la nostra vida a aquesta feina, és perquè ens estimem Sant Feliu. No es podria fer d'altra manera, no? Però és que, a més, aquesta gent oblida, i torno abans, també és un qüestionament de democràcia, que és el que vaig contestar al ple. Si les persones que estem governant és perquè ens hem presentat a unes eleccions. I a les eleccions no cal que patim. Allà sí que voten tots els codinencs, o poden votar tots els codinencs i codinenques. No pot votar gent d'altres pobles. Per tant, democràticament, codinencs i codinenques han decidit que governem, i sense cap mena de complexa ho fem, perquè és la nostra responsabilitat. I una reflexió: Sant Feliu de Codines, si ens referim a persones amb 8 cognoms codinencs o nascuts a Sant Feliu de Codines, bueno, si excloem els que no compleixen aquests requisits, primer que en el ple dels 13 en queden molt pocs, i després que estem excloent el 50% del poble. I això, doncs, és lamentar-ho, bàsicament, doncs, que sovint aquesta oposició a la plaça va acompanyada d'insults, comentaris d'aquest tipus. Jo no miro al Facebook, però a vegades m'ho diuen: ostres, que ens acaben de dir que governem com si això fos feixisme, o que t'han dit nazi. Bueno, doncs lamentar que per argumentar estar en contra un projecte com la plaça, doncs se'ns hagi de dir feixistes o nazis, quan i a sobre banalitzar, doncs, tota aquesta història. Penso que és una falta de respecte, penso que no s'ha de tolerar. En el ple, doncs, vaig fer el possible per no tolerar-ho. També vam estar discutint què passa si segueix passant d'endavant, i sobretot no per mi, sinó per defensar els drets de tots els codinencs i codinenques, hagin nascut on hagin nascut, de presentar-se a unes eleccions i ser regidors, regidores, o alcaldes o alcaldesses. I, per tant, doncs, amb aquest compromís seguirem plantant cara aquest tipus de comentaris.
0: Del procés participatiu que culmina amb el model de plaça que s'aplicarà ara amb aquest projecte redactat per l'Estudi d'Arquitectura i Paisatgisme de l'Anna Coelho, no en parlarem dilatadament perquè en vam parlar a l'entrevista de fa un any, però sí que s'han fet diverses trobades al llarg dels últims mesos. Què diries que ha aportat la participació ciutadana en aquest projecte?
1: Sobretot, diria dues coses. Ha portat debat i ha portat aprenentatge. Hem viscut, en aquestes sessions, hem viscut debats superinteressants amb entitats sobre els usos de la plaça. Poder discutir, doncs, com s'han de distribuir els espais, què necessiten les entitats o els veïns, què els preocupa, què no, doncs penso que ha sigut superenriquidor. Tot això ha enriquit el projecte. També quan diem, bueno, fa una mica de vèrtic començar, sí, però és que amb tot aquest... És a dir, fa encara més vèrtic renunciar-hi, no? Perquè dius, home, hem fet tota aquesta feina, i a més, i dic aprenentatge perquè cap projecte dels que s'havia fet en les últimes dècades a Sant Feliu havia tingut tanta participació ciutadana com ha tingut aquest, que comença inicialment amb una decisió conceptual de com ha de ser la plaça, continua amb aquestes trobades, amb l'espai decidim fent unes votacions, etc. No? Llavors, molt orgullosos d'aquest aprenentatge que hem fet junt amb la ciutadania, i no deixarem, doncs, que s'espatlli per algunes persones, doncs, que es creuen, doncs, que amb l'insult l'insult forma part del debat, no? Les desqualificacions.
0: L'Anna Vilarrasa sí que ens deia que, veient com s'havia endurit tot aquest debat, en algun moment havia pensat que, tenint la legitimitat per governar, potser no calia fer tot el procés. Vosaltres ho heu pensat alguna vegada, això?
1: No. Vull dir, sí que hem pensat, perquè m'ho havien dit persones que havien sigut alcaldes, i aquests típics alcaldes que duren molts anys. Algun d'aquests deia...
0: D'altres municipis,
1: entenc. Sí, sí, sí. Oblida't de la participació ciutadana, que sempre et juga en contra. però et juga en contra electoralment. I nosaltres no estem aquí per guanyar les següents eleccions. Estem aquí també per aprendre conjuntament amb la ciutadania de com generar aquests espais. És evident que si generes espais de debat, neix i té lloc la crítica i els diferents punts de vista. I això, bueno, acaba alimentant doncs potser una oposició, però passaria amb tots els projectes, una oposició constructiva als projectes. No, res a veure amb el que m'estaves llegint o dient ara, no? Llavors, nosaltres seguirem fent participació ciutadana. Fins i tot hi va haver un alcalde que em va dir: jo, per culpa d'haver fet massa participació ciutadana, vaig perdre les següents eleccions. És que això nosaltres no governem per guanyar les següents eleccions. Això és el que també ha d'entendre la gent. Entre altres coses, perquè nosaltres, abans de les eleccions, el nostre grup, fem unes primàries on allà es decideix la llista. Llavors, allà el que al final la gent vota són referents, capacitats, actituds de persones que acaben conformant una llista, i el primer espai de confrontar idees és el propi govern entre nosaltres. No? Llavors em deies: us enteneu amb la regidora de Junts per Catalunya? Sí. Dic, a vegades discrepem, però és que amb els regidors que som de primàries també a vegades discrepem. I allà és on comença a néixer. Llavors, compromesos amb la participació ciutadana, i que és una manera, que és un camí que hem de fer i que per molts anys duri. Que això comporta un desgast electoral? Pot ser, no ho sé, ja ho veurem. De moment, no. També quan vam començar a fer primàries, llistes obertes, també ens van dir que no funcionarien, i estem governant i crec que ha funcionat.
0: Teniu previst ampliar o canviar les ajudes als comerciants en funció de com evolucionin aquestes obres?
1: La primera mesura que vam decidir i comunicar, sobretot en els comerços, una ja l'havíem pres, que és bonificar al mercat la taxa de tot l'any. Vale? Perquè també teníem un mercat en hores baixes, que pensem que ara està estabilitzat, amb la incorporació d'algunes parades, i bonificar-los la taxa penso que és una bona ajuda. Després, les taxes dels que tenen terrassa, que són els que d'alguna forma perden més taules de terrassa, doncs també vam decidir bonificar-los la taxa de les terrasses tot l'any. A partir d'aquí, estudiarem cas a cas. Em consta doncs que la regidora de Comerç doncs està en contacte amb tots ells, alguns d'ells doncs això, i si realment doncs poden, al final estem en contacte cada dia intentant fer mesures i animant doncs a la gent a seguir el comerç obert. Tota la campanya comunicativa també té una part molt destinada al comerç, doncs estudiarem tots els casos i veurem doncs què és. Però també hem de tenir en compte una cosa, que l'escenari, la majoria de comerços que hi ha estan amb contractes de lloguer a diversos anys vista. L'escenari després de les obres és molt millor. I, per tant, també se'n beneficiaran després d'aquestes obres. No? Estem posant un projecte de 500.000 euros a davant de casa seva. Llavors, quants veïns voldrien que els arregléssim el carrer? O quants veïns dels que han fet el carrer pagant contribucions especials doncs a la plaça? Això és finançat per tots, perquè creiem que és d'interès públic, perquè és l'espai de trobada de tots i, per tant, doncs creiem que ha de ser així. Però aquests comerços també veuran com les possibilitats se'ls multipliquen.
0: Què diria aquelles persones que pensen que potser en lloc d'arreglar la plaça caldria arreglar carrers?
1: Que jo també ho penso, però penso, com deia abans, que hem de superar la mentalitat de que només podem fer un projecte i pensar que ho podem fer tot. Perquè, de fet, estem arreglant carrers. Ja n'hem arreglat, n'estem arreglant i n'arreglarem més. I ens gastarem molts més diners que els de la plaça arreglant carrers. De fet, acabem de... I no només arreglant carrers a nivell estètic, com s'havia fet en alguns carrers. Ara lo típic, no? Ara queda un any d'eleccions, ara es posa a arreglar carrers. Bueno, nosaltres ja n'hem arreglat uns quants. I no només el que es veu, sinó el que no es veu, i el que sovint és la causa de que estiguin com estan. Hem fet el primer tram del Camí de Lloberes, hem fet tot el carrer Barcelona, una promesa electoral històrica, arreglar el carrer Barcelona. Hi havia veïns que em deien: jo no m'ho creia. Jo vaig veure fer el carrer fa no sé quants anys i aquest carrer no s'ha tocat mai, no? Ara, perquè el fem i pensem que sempre ha estat així, però a vegades va haver de recuperar fotos per veure com era. Però és que vam canviar tota la canonada d'aigua de sota el carrer Barcelona. I vam fer el pla d'asfaltatge. En un any destinarem més de 400.000 euros a l'asfaltatge, només a l'asfaltatge. Si sumem a sobre tota la reposició de canonades que hi ha sota, que això també és arreglar carrers, doncs ens anem amb un import molt més alt que la plaça. No només això, sinó que hem preparat un projecte per pacificació de carrers, per fer plataforma única al carrer Vic, al carrer Joncà, al carrer Sant Joan, que vam presentar de la subvenció del PUOSC, de la Generalitat. Estem parlant d'una inversió de 800.000 euros, és a dir, 800.000 euros destinats a arreglar carrers, dels quals 600.000 euros ens subvencionarà la Generalitat, però que ens ho ha periodificat per l'any 2028. Per tant, serà en safata tot aquest finançament perquè el proper mandat es pugui executar, doncs això. És a dir, no només estem pensant en com arreglar els carrers i quins arreglem aquest mandat, que no hem acabat, que ara en les properes setmanes doncs, veurem també altres actuacions en carrers.
0: A quins?
1: Si no, al carrer Consell de Cent, per fi, i al carrer Anova. El carrer Consell de Cent té una peculiaritat, que és que no està urbanitzat. Ara podríem destinar tot un programa a parlar de zones escoles, però crec que no ho hem de fer. Però per motius de seguretat hem aconseguit justificar poder-hi actuar i poder-hi fer un arranjament puntual d'urgència pel seu estat, perquè compartim i entenem això els veïns. Entenem que no entenguin que no podem actuar, però ho hem aconseguit justificar també amb això. I penso que també serà una mostra de que ho podem fer tot. I després una última reflexió. La plaça també són carrers. I estaven molt malament. Molt malament. La cantonada del forn, on hi ha el forn actual, estava molt malament. Hi havia un esglaó. Anar de l'aparcament fins a dins de la plaça amb un cotxet, a peu, no tenies vorera per on passar, era molt complicat. I, de fet, ja vam actuar. Aquest projecte millorarà això i millorar la plaça, al final, també és millorar els carrers.
0: Portem més de mitja hora, seguim amb altres temes.

0: Anem a la variant, amb aquest anunci de l'inici de les obres. Tu mateix deies que és el dia de la visita del president de la Generalitat, que és el fruit de molta perseverança, però també de molts anys de treball, no només vostre. Feia més de 20 anys que un president de la Generalitat no visitava Sant Feliu i ho va fer per anunciar la licitació d'aquestes obres. Aquí, dues preguntes. La primera és com ho veu viure? I l'altra, com pot afectar també aquest contenciós que ha presentat aquesta entitat ecologista, que és l'ADENC, contra aquest projecte?
1: Ho vam viure també amb una mica de vertigen històric. No? Penso que haver aconseguit que això passés, doncs, és un èxit, i com deia, és un èxit col·lectiu, però aquí, doncs, nosaltres, des del primer minut que entrem a governar, doncs, estem a sobre i estem fent la feina per fer que això passi, buscant, com deia, un dels deies abans al principi, aquest canvi en què s'ha desitjat, un dels canvis més importants que hem fet és les relacions, que això no es veu, però és les relacions amb les altres administracions i amb els altres ajuntaments. Jo tinc relació amb tots els ajuntaments del voltant, amb els ajuntaments de la comarca, assistit a tots els consells d'alcaldes, i això ha permès, entre altres coses, doncs, fer una moció de suport de tota la comarca del Vallès Oriental a favor d'aquesta infraestructura, entenent-la com una infraestructura comarcal, no local. Jo sempre et dic el mateix. A Sant Feliu ja hi posem la renúncia, ja hi deixem el formigó. Però aquesta carretera uneix el Vallès amb el Moianès. Fet els de Sant Feliu, la necessitem perquè ens atravessa una carretera. Si no, no la necessitaríem. I això crec que s'entès. I el fruit d'haver estat a sobre i que la Generalitat també hagi entès, amb dos governs de Generalitat diferents, hem anat a fer la feina amb un departament de territori i hem tornat amb el següent. Per sort, hi havia alguns càrrecs, doncs, alguns directors generals que no han canviat i que, per tant, doncs no ha sigut tan difícil, doncs, aquest traspàs o aquesta continuïtat. Però, doncs, celebrem, i que el president de Generalitat vingui a anunciar aquesta infraestructura, doncs, ens dona garanties de que això passarà. Que la DENC presentaria una demanda d'un contenciós, ja ho sabíem. Amb la DENC ens hem reunit nosaltres i s'hi ha reunit el departament i ho ha dit. Ara, a no ser que el jutge, amb aquesta demanda sobre la taula, digui ara he d'aplicar mesures cautelars perquè si comencem això doncs pot crear un greuge, però clar, el jutge pensa que al costat també té que si retrassa també pot provocar un greuge que vagi en contra l'interès públic, que se li pressuposa a l'administració, com no ha de ser d'una altra manera. I per tant, doncs, l'última conversa, quan va sortir aquesta notícia, que era una nota de premsa de l'associació, jo vaig trucar al departament i em van dir que seguíem els tempos. De fet, hi ha una empresa adjudicatària que té un inici d'obres previst i que té uns terminis que ha de complir. I per tant, ha de començar. I les notícies que tenim i que segueixen sent són que al setembre comencen. O sigui, aquí dos mesos comencen les obres de la variant. Contents de que passi. Com ho vam viure? Volia afegir un comentari. Home, rebre el Salvador Illa, haver-lo de rebre com a president de Generalitat, també va ser, en certa manera, un tràngol per mi, des de la discrepància absoluta política i entenent, doncs, que és el que representa també políticament pel nostre país, doncs no vaig estar còmode. Però sabia i sentia que era el paper institucional que em tocava fer i que no era el Pol Cabotí rebent el Salvador Illa, sinó ni tan sols el candidat de primàries Codina rebent el presidenciable del Partit Socialista, sinó que era l'alcalde de Sant Feliu reunint-se amb el president de la Generalitat. I, per tant, era necessari, com dius tu, fa 20 anys, i jo, de l'alcalde del meu poble, sempre esperaria, doncs, que rebés el president de la Generalitat. Perquè la institució de la Generalitat de Catalunya sí que ens la creiem.
0: Una altra acció que s'ha fet aquest mandat i que ningú portava al programa és la compra del casal. En vam parlar en el programa de l'any passat, però en aquest cas vull que m'expliquis per on passa, doncs, la conseqüència d'aquest procés administratiu, que és la compra d'aquest edifici. Per tant, en quin punt es troba la futura governança d'aquest espai i també els treballs de millora que s'hi han de fer?
1: Sí, estem avançant en paral·lel. Les dues coses. Per un costat, estem engegant un procés participatiu pel qual vam aconseguir una subvenció de Diputació també per fer sobre la governança d'aquest casal. Una reflexió conjunta sobre com hem de governar aquest edifici a partir del contingut d'aquest edifici, a partir de dues idees que compartim i que penso que vam deixar establertes, que una és que ha de ser un equipament cultural i l'altra és que ens agradava el model de gestió d'autogestió des de les entitats, per dir-ho així. Hi ha diferents models que són els que haurem de discutir i debatre, i amb això jo penso que en aquestes dues pilars estem d'acord amb l'entitat que l'ha gestionat durant les últimes dècades i que, per tant, a partir d'aquí avançar i veure com també es pot obrir i això. Això passarà durant el següent mig any, farem aquest procés. I en paral·lel estem fent el projecte, estem redactant ja el projecte per tota la inversió que s'hi ha de fer i decidir les fases. Sempre hem parlat d'una fase zero, que és la que ens agradaria deixar almenys iniciada en aquest mandat, que és una fase que hi posa elements de seguretat bàsics, com sortides d'emergència, com per exemple un telecomunicador que puguem sectoritzar, doncs que es pugui garantir les rutes d'evacuació. Tenir aquest projecte i haver provat aquest projecte i que tenim finançament, el mateix crèdit que vam demanar també per les compres incluïa finançament per fer-hi les primeres actuacions, cosa que creiem important, doncs ens permet fer aquesta fase. Després, entenem que és una inversió molt important a l'edifici i, per tant, doncs, amb la resta d'inversions doncs, que es plantegen pel municipi, doncs caldrà prioritzar o caldrà buscar recursos, que també ho estem fent, per accelerar-ho tot.
0: Les negociacions amb el Bisbat per la compra del casal van culminar també amb la compra dels horts de la rectoria i del viver de Calullà, que és aquí sota la ràdio. Finalment, en aquest espai, què s'hi situarà i si esteu treballant en algun projecte?
1: Sí, la compra dels horts de la rectoria, no? La cessió dels horts de la rectoria, sí que la compra doncs, de dos terrenys, un d'ells del Viver, aquí al centre. Pensem que comprar terrenys al centre sempre és una inversió. Són terrenys que formen part de plans urbanístics, és a dir, que tenen edificabilitat i que, per tant, sempre ens obren la porta a poder fer-hi habitatge públic. Potser no en el mateix lloc físic on hi ha el terreny, però sí que en la seva unitat, en el seu polígon. I això. I, mentrestant, aquests terrenys han de ser zones verdes. Per què? Perquè ens falten zones verdes al centre. Llavors, aquí, per aquesta zona dels horts i dels horts de rectoria i del viver de Canollà, tenim dues idees principals. Una és poder obrir com a zona verda. És a dir, el viver té una peculiaritat que, quan hem pogut entrar a visitar-lo, doncs, té un interès també a nivell de patrimoni i, per tant, doncs, ens interessa preservar-lo. I ara, a partir d'aquí, ara engegarem tota una feina també col·lectiva del catàleg de les fonts i de les surgències naturals d'aigua, i aquí en tenim una, i per tant posar en valor doncs, que això ho tenim al centre del poble, però també connectar-nos també amb tota la resta de surgències que tenim al municipi, i per tant tenim una idea d'obrir això com un espai idíl·lic, realment, doncs, per anar-hi a passejar, per anar-hi amb el gos, etc. I després també estem intentant poder obrir un accés per ampliar espais d'aparcament. Que això ho vam anunciar, sobretot en els horts de la rectoria, si aconseguim l'accés, que és a través d'una altra finca i que, per tant, estem negociant doncs, amb la propietat, aquest accés per poder accedir allà i ampliar els espais d'aparcament al centre. Vale? Això ens permetria també esponjar una mica, per exemple, la carretera de Sant Llorenç, amb la nostra idea de treure els cotxes de la vorera, que seguim amb aquesta idea. Ja n'hem tret molts, però ens en queden per treure.
0: Una altra...
1: Més que treure els cotxes de la vorera, alliberar les voreres perquè les puguin fer servir les persones que van a peu o amb cotxet, que són la majoria.
0: Una altra iniciativa que no n'havíem parlat prèviament i que el seu anunci va sorprendre va ser la compra de la nau Vallcorba a l'Escletxa i amb això vincular-ho al projecte que heu presentat al Pla de Barris per un valor de 12 milions d'euros. En la primera convocatòria del Pla de Barris va quedar fora però molt ben posicionat. Ara s'acaba de tancar la segona convocatòria i tinc entès, o almenys així ho vau anunciar, que el tornàveu a presentar. Si ho heu fet i per què ha de servir tot això?
1: Encara podem presentar, eh?
0: Encara no s'ha tancat?
1: Termini, eh?
0: Llavors estic confonent l'anunci.
1: Ara m'ha fet un ai al cor, però tenim temps fins a mitjans de juliol. Però sí, el millorem, el tornem a presentar i confiem. Aquest aquesta subvenció ha de ser l'accelerador de tots els projectes que tenim per Sant Feliu. El projecte del Pla de Barris il·lusiona i fins i tot és pensar segurament a 15 anys o 20 anys vista. El que passa és que amb el finançament del Pla de Barris, que és 12 milions i mig d'euros, que és un 100% del pressupost o més, perquè, clar, dins del pressupost el capítol més important és l'1, que és el de personal, per tant, és 10 pressupostos municipals a nivell d'inversions o més. Per tant, això que projectem en 15-20 anys, ho podem fer en 5 si ens donen aquesta subvenció al Pla de Barris. Són transformacions d'impacte, que es diuen, i per tant, doncs, això. El projecte que hem presentat va des del centre cívic fins a la zona escoles, tot l'eix que és el torrent de l'Escletxa, doncs, amb tres eixos, que és transformació urbanística, amb transició ecològica i acció sociocomunitària, és a dir, fer que en aquest espai urbanísticament sigui millor, sigui un espai més verd, era un torrent i, per tant, l'hem d'intentar renaturalitzar i després que hi passin coses, que hi passin coses i que s'atenguin totes les també vulnerabilitats que hi ha. Entenem vulnerabilitats com tot, la mobilitat de la gent gran és una vulnerabilitat que és un dels eixos importants. I al cor d'aquest projecte, del torrent de l'Escletxa, tenim el que era doncs, tota la finca de la nau Vallcorba. Quan m'has preguntat abans què era el més destacat que havia passat en l'últim any, he dubtat entre el POU o la compra de tota aquesta finca, que no és només la nau Vallcorba, sinó que és tota la finca, que són molts metres quadrats al centre del poble i on ens imaginem un gran pulmó verd pel poble. També té edificabilitat. Allà hi ha un pla urbanístic que el que defineix és que hi va un carrer i hi van molts habitatges. Nosaltres discrepem, en certa manera, d'això. Evidentment, doncs, per canviar-ho, doncs, hi ha tots uns tràmits i tot s'ha de refer el projecte urbanístic i replantejar, però és un bon punt de partida. És a dir, ara està en mans de l'Ajuntament i, per tant, de l'interès públic el que hi ha de passar allà. Si creiem que hi ha d'haver, si què hi ha d'haver, si no hi ha d'haver, si ens donen el Pla de Barris, doncs tindrem finançament, doncs per fer. Nosaltres el que plantegem al Pla de Barris és fer un parc, un gran parc, al mig del poble, que és el que també ens diu el Pla Local de Salut, que és que ens falten zones verdes al centre del poble.
0: No marxem gaire lluny d'aquí mateix, perquè es van fer els primers pressupostos participatius i la proposta guanyadora va ser aquest ascensor que ha de comunicar l'aparcament de l'Escletxa amb el casal municipal de la gent gran. Com es troba aquest projecte?
1: El projecte està fet i en els propers mesos doncs, aquest projecte doncs, tirarà endavant, que és el nostre compromís fer-lo. Sí que quan l'haguem fet, és a dir, ens estem esperant a fer els propers pressupostos participatius a haver-lo fet, doncs que ens agradaria haver començat, però a vegades doncs, l'administració també té aquestes coses doncs, que ens ho endarrereix. Ja ens ho recorden del casal de la gent gran, sempre, que a veure quan fem l'ascensor i quan fem l'ascensor. Estem treballant-hi per fer-ho i espero que en breus puguem veure que ja es comença.
0: Seguint amb participació, també es va començar aquesta redacció d'aquesta ordenança de civisme. Això segueix evolucionant?
1: És cert que això ha quedat parat, una mica, però segurament perquè el temps hem destinat a atendre altres prioritats. També perquè això neix en un moment, de fet, les eleccions passades venen molt marcades per un conflicte al centre del poble, amb l'oci nocturn i la convivència. Un conflicte que penso que hem superat de forma molt notable. No? De fet, ho deia en una entrevista també, que deia, no hem parlat de seguretat durant aquests 3 anys, cosa que és molt bona notícia, i un dels punts era aquest, i era el que motivava doncs, que féssim aquesta ordenança del civisme, que havia de regular els horaris, havia de regular tot, no? Una mica, perquè entrava un conflicte en moltes coses. També, amb el tema dels residus, penso que hem millorat moltíssim, les dades, seguim tenint casos aïllats d'incivisme, però penso que són casos aïllats. I com que això no és una urgència doncs, que ens cremi sobre la taula i tenim altres prioritats, doncs això ha quedat com aparcat. Sí que la nostra voluntat és reprendre-ho i acabar aprovant aquesta ordenança de civisme, justament perquè segurament és un millor moment ara, que no tenim grans problemes, grans conflictes entorn al civisme. D'incívics sempre n'hi ha, és a dir, dic grans conflictes que ens enfrontin molt entre nosaltres sobre la taula. Per tant, és un bon moment perquè vol dir que podem aconseguir una ordenança civisme més, més pensada en fred que en calent. I per tant, doncs sí, doncs a veure si ho podem reprendre, la tenim, eh? O sigui, vam fer el procés participatiu, ho vam recollir, vam saber el que pensava la gent, ho vam transformar en un document i el tenim, però acaba de passar, doncs, tota l'exposició pública, quan la posem sobre la taula generarà un debat i, per tant, doncs també hem de tenir el temps i l'espai, doncs, per debatre sobre això i de que passi tots els tràmits jurídics també.
0: Parlaves de la seguretat. Quina valoració feu del canvi de lloc de la comissaria de la policia local i dels canvis també interns en l'organització del cos?
1: Molt positius, també, molt positius. El canvi del lloc de la policia local responia, sobretot, a una necessitat de millorar les instal·lacions de la policia local. Estava en un espai molt petit per la dimensió de la plantilla i sense possibilitat de créixer. I responia també a la necessitat d'alliberar l'espai on estaven per ubicar-hi el que ha de ser la nova atenció ciutadana, que doncs, també

0: liderada per un cap de policia, que és una persona que ve de Mossos d'Esquadra, amb 20, ara no me'n recordo exactament, però 20 i pico anys.
1: 22, crec
0: 22
1: que era.
0: Anys d'experiència al cos de Mossos d'Esquadra, cosa que facilita moltíssim doncs, aquesta coordinació i relació doncs, amb els Mossos d'Esquadra. I amb altres serveis com el Servei Català de Trànsit, i a més hem pogut anar incorporant persones en comissió de serveis o d'altres municipis on que sí que havien passat per l'escola, i a més hem convocat les places. Ara l'acaba el segon agent que haurem enviat a l'escola i que s'haurà graduat a l'escola, i per tant doncs passarem a una plantilla que ara ja estem parlant de que n'hi ha 5 que han fet la formació reglamentària a l'escola.
1: Parlant també de treballadors municipals, al febrer coneixíem aquesta notícia que UGT havia denunciat a Inspecció de Treball males condicions, deien, en el servei de recollida d'escombraries. En el seu moment ja vau defensar el funcionament d'aquest servei. Es pot recuperar al web de la ràdio les notícies que vam fer respecte a aquest tema. Ha evolucionat d'alguna manera aquesta denúncia?
0: Nosaltres, amb tranquil·litat, hem convençuts que estem fent la feina que toca, convençuts que de com vam agafar el servei ara les millores són notables i esperant doncs, aquesta denúncia s'ha de traduir en una inspecció de treball, que és la que determinarà realment si alguna de les coses que com les estem fent no són adequades, i per tant nosaltres sempre oberts a col·laborar i a millorar el que faci falta. La nostra voluntat des del primer dia ha sigut millorar aquest servei. Penso que ho hem fet a nivell de resultats i a nivell de condicions laborals. Vull dir, els vehicles, els dos vehicles que estan fent servir són vehicles nous, molt millors que els vehicles que estan fent servir, i a nivell de personal doncs també hem posat més recursos a fer el servei, els hem reorganitzat de forma que treballin més en equip, i nosaltres estem orgullosos de la feina que hem fet i en tot cas, doncs això. La denúncia, hi va haver molt rebombori perquè un altre cop, doncs, per part de l'oposició es va fer servir per intentar desgastar el govern, en lloc d'intentar analitzar si realment el servei havia empitjorat de com l'havien deixat, perquè no recordem que l'oposició que tenim era el govern que hi havia abans de nosaltres entrar. Per tant, ostres, ens van deixar el servei d'una manera, el vam millorar i després ens van criticar com l'estàvem fent. Per tant, com ens el vam trobar, segurament era bastant més denunciable que com ara. Però bueno, entenc que això són les estratègies de cadascú, però més enllà d'això, doncs no ha anat més enllà, esperant la inspecció de treball.
1: De manera molt breu, s'ha finalitzat una nova fase de la reforma de l'antiga farmàcia. Veurem aquest mandat Codines Emprèn en marxa?
0: Quan planificàvem les inversions del 2026, no, és a dir, amb fons propis, amb els fons propis que tenim per destinar inversions, havíem de decidir. Evidentment, no podíem posar tots els fons a tots els projectes que ens agradaria fer. I un dels que no vam posar tot el pressupost per fer l'execució de tot el que falta és el Codines Emprèn, mal ens pesi, perquè és un projecte que ens volem veure acabat i, per tant, volem garantir. El que sí que vam posar els diners i el que sí que intentarem fer aquest 2026 és començar amb la redacció del projecte, de tot el contingut, de totes les instal·lacions de dins, i això doncs ha de donar peu a que sapiguem ja el que hi passarà. Si veurem aquestes obres acabades abans de final de mandat, és complicat. És complicat, tot i que ens agradaria haver-les començat, haver-les licitat i haver-les començat.
1: Ho seguirem de prop. Fem un canvi de bloc perquè només ens queden 5 minuts.
0: És que parlo molt.
1: Tenia temes sobre la taula, com el retorn del privilegi reial, altres temes de cultura i patrimoni, el pas del Tour, que és aquest dilluns, però parlarem de futur amb aquest i aquests altres temes els haurem de tractar als informatius. Però abans de parlar del futur, hem parlat de tot el que heu anat fent durant el que portem de mandat. Què canviaries o en què posaries l'autocrítica sobre com han anat aquests 3 anys, especialment el darrer, perquè els altres ja ho hem anat tractant.
0: Sí, el que canviaria és el projecte d'habitatge a les antigues casernes. Nosaltres vam pensar que posant-lo a disposició de la Generalitat en el pla aquest 50.000 habitatges, que ja ara sembla evident doncs, que serà impossible doncs,

0: que compleixi el govern de Generalitat. Era la forma més ràpida i directa d'aconseguir doncs, que allà hi hagués habitatge públic funcionant. I clar, 2 anys després d'haver-ho posat allà, veient doncs, que han prioritzat i que no érem el solar d'aquí, no era una prioritat, i això, veiem doncs, que haguéssim pogut fer una rehabilitació, encara que fos per fases, fins i tot amb finançament propi, amb fons propis, o amb la Diputació, que també ens hagués ajudat, i podríem haver posat 1, 2 o 3 habitatges ja dins del parc d'habitatge públic que a Sant Feliu li fa falta, perquè seguim doncs, amb això. Per tant, aquí, veient com ha anat, ho faria diferent i, de fet, ens estem plantejant canviar l'estratègia i renunciar doncs, a aquest pla de 50.000 habitatges de Generalitat per fer-ho i encarregar-nos-en directament des de l'Ajuntament.
1: A partir de licitar unes obres a les mateixes casernes o a partir de fer habitatge amb una altra banda?
0: Començant per rehabilitar. Perquè fent habitatge, és a dir, enderrocant i construint, doncs és una magnitud econòmica que ara mateix l'Ajuntament no podria fer front, la Generalitat sí, però per tant, si ho fem a nivell municipal, serà doncs més mica en mica, rehabilitant un per un o de dos en dos els habitatges que hi ha.
1: És el gran repte, l'habitatge de Sant Feliu?
0: És un dels grans problemes i, per tant, és un dels grans reptes. Nosaltres som molt conscients doncs, que la realitat del voltant condiciona la d'aquí i és el gran repte el preu de l'habitatge, que és el gran repte del país. És a dir, no és un repte aïllat de Sant Feliu, sinó que és un repte de país i per això pensem que aquí la Generalitat ha de tenir un paper molt important i vam celebrar que s'anunciés aquest pla de 50.000 habitatges, però ara lamentem doncs, que, ostres, sumar aquests... D'aquí ho necessitava tant el govern de Generalitat per intentar complir com Sant Feliu per donar resposta a aquests habitatges. Sí que aquí també ens permetia doncs, que la gestió, també no havíem de carregar amb la gestió de tot aquest habitatge i si fem una iniciativa municipal, si la iniciativa és de l'Ajuntament, doncs haurem de tenir tota la infraestructura per poder gestionar-lo.
1: Ara sí, anem cap al futur. Tens ganes de seguir endavant?
0: Clar.
1: Et presentaràs a les primàries de Primàries Codines per poder tornar a ser candidat de Primàries Codines el 2027?
0: Això encara no he decidit. Però, com vaig dir, no és una decisió individual. És a dir, nosaltres sempre entenem que som un equip i el que està clar és que l'experiència d'aquests anys ha de ser-hi el 2027... a les eleccions del 2027. Primàries es tornarà a presentar, això sí que ho puc dir, perquè ens vam trobar, ens vam reunir i vam dir s'ha d'engegar ja tot el procés per decidir, per fer el procés de primàries, el registre de votants, que després es puguin presentar els candidats. Quan s'obrin els terminis i les condicions de presentar aquests candidats serà el moment on cadascú de nosaltres, els regidors de govern, els regidors que anaven a la llista del 2023, els que anaven a la llista del 2019 i totes les persones que s'hi vulguin afegir que hauran de decidir si opten per representar la gent i llavors doncs, fer aquestes primàries. Puc dir això, que l'experiència que hem adquirit l'hem d'aprofitar. I llavors doncs, amb aquesta responsabilitat doncs, cadascú de nosaltres també decidirem.
1: Fa 2 anys em deies que el que et treia més la son i la teva principal preocupació era l'aigua, en aquest cas la falta d'aigua. Ara que hi ha aquest pou en marxa, quina és la teva principal preocupació?
0: És que segueixen l'aigua. De fet, les meves, els projectes que dedico més hores són l'aigua i segueixen sent l'aigua. Estem fent el pla director d'abastament d'aigua del municipi. Ens acabem de gastar en 2 projectes 750.000 euros en millorar la xarxa d'aigua. Estem treballant amb la connexió Aigües Ter Llobregat. Ara fem el catàleg de fons també per veure el viver més enllà de l'aigua. Hem aconseguit 2 subvencions per rehabilitar el molí de Llobateres, íntegrament subvencionat tant per la Generalitat com per la Diputació i, per tant, posar en valor allà i fer-hi un centre d'interpretació de l'aigua. Despleguem els telecomptadors i telelectura a tots els equipaments municipals. Cada setmana, per no dir cada dia, m'estic dedicant a l'aigua. Jo penso que la regidoria de l'aigua és el gran descobriment, jo penso, d'aquest mandat, perquè jo penso que és de les regidories amb més feina a l'Ajuntament i, a més, amb més import. Molt més, haurem gastat molt més, però molt més en aigua que en qualsevol altre projecte.
1: un pou sense fons, si em permets, a la broma lingüística. Doncs, què és el que més t'il·lusiona?
0: El que més m'il·lusiona és aconseguir la subvenció del Pla de Barris. Perquè aquí, sí que aquí, qui encara no estigui il·lusionat pels projectes que tenim per Sant Feliu, aquí és que veurà la llum. Quan hem, i a més la gent amb qui ho hem fet ha treballat de tal forma que ho ha dibuixat de forma molt esquemàtica i aquests dibuixos a qui els hem ensenyat han generat il·lusió. També amb tota la zona escoles, que hi ha el projecte del barri escola, que ja l'hem pogut ensenyar als consells escolars, a les escoles, estan tots il·lusionadíssims amb que això pugui tirar endavant.
1: Doncs ens hem cruspit el temps volant. Seguirem de prop aquest projecte, com evoluciona, així com la resta de temes. Pol Cabuti, gràcies per atendre els micròfons d'aquesta ràdio, com el alcalde de Sant Feliu de Codines, un cop més.
0: A vosaltres.
1: Bon estiu a tothom i sabeu que podeu recuperar tant aquestes entrevistes com les dels anteriors anys a www.onacodinenca.cat.

we done? Maggie, what have we done? What have we done?

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, reclama que el decret del govern espanyol sobre l'habitatge inclogui 5 garanties: topalls del lloguer també per a temporada i habitacions, suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, pròrroga extraordinària de 2 anys dels contractes de lloguer, més autonomia municipal per a pujar l'IBI als grans tenidors i als habitatges d'ús turístic i la fi dels privilegis de les societats d'inversió. Mentre que el secretari general de Junts, Jordi Turull, per la seva banda, ha assegurat que la seva formació donarà suport al govern espanyol per aplicar mesures per parar els peus als fons voltor i aplicar incentius fiscals per afavorir el lloguer, tot i que ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i que incorpori mesures que consideri perjudicials pels petits propietaris. I un total de 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta setmana a formar-se al centre del grup Renfe Hospitalet de Llobregat. Es tracta de la 20a promoció del curs d'aspirants a maquinista de l'operadora i compta amb un total de 171 estudiants. Tots ells estan repartits per 11 campus de formació que l'empresa té ubicats arreu de l'estat. El de Madrid en 40 inscrits, juntament amb el de l'Hospitalet, són els que més alumnes acullen en aquest pla d'estudis, que té 1.500 hores, dels quals més de 200 són pràctiques de conducció efectiva. I parlem ara d'una iniciativa que cap de setmana ha omplert la vida la Tèxtil Raix de Cardedeu al Vallès Oriental i que té un objectiu molt especial. Es diu Somnis Valents i posa el focus en una realitat que sovint és poc coneguda. Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
3: A Cardedeu, la Tèxtil Rase ha acollit aquest cap de setmana Somnis Valents, una jornada solidària impulsada per la Fàbrica de Somnis i Famílies de Persones Afectades per Malalties Minoritàries. Al llarg del cap de setmana s'hi han fet activitats per a totes les edats amb un objectiu principal: donar visibilitat a aquestes malalties i a la realitat de les persones que hi conviuen. Això ens expliquen des de l'organització.
4: Necessitem fer-les veure, necessitem que si hi ha més gent que té qualsevol malaltia pugui posar-se en contacte amb diferents associacions que hi ha per tots, de totes les malalties, perquè es puguin investigar.
3: Una jornada que ha combinat música, màgia, esport i activitats familiars amb espais de sensibilització per apropar aquesta realitat a la ciutadania i fomentar una mirada més inclusiva.
2: I mantenint diversos apunts de trànsit, i és que hi ha aturades a la B23 per un accident a l'alçada d'Esplugues de Llobregat en sentit Barcelona, i en actitud hi ha aturades a la P7 de Llinars del Vallès i a la Roca del Vallès en sentit Barcelona, i que s'ha obert un carril addicional en sentit contrari a la P7 entre Llinars per poder gestionar. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Hola, benvingudes i benvinguts a aquesta nova temporada. Atenció, portem 20 temporades al vostre costat i ens fa molta, molta il·lusió tornar aquesta vegada amb tots vosaltres. Com ha anat l'estiu? Espero que hagi anat molt bé, que us hagueu passat molt bé de campaments, d'excursió, amb els pares al càmping, en fi, segur que heu fet potser un viatge molt llarg. En fi, ja ens ho podeu explicar, si voleu, el nostre número de WhatsApp que trobarem a dalt a la dreta. Allà hi tenim un número de WhatsApp, a dalt a la dreta de la nostra pàgina web, a lamoxiganga.cat, i ens podeu deixar notes de veu. Us he de dir una cosa molt important que ha passat aquest estiu, perquè hi ha un concurs de podcast que es diu Peta el Podcast, que és un concurs que innovador que neix amb l'objectiu de reconèixer els millors podcasts i incentivar la creació de nous continguts, la creativitat i la innovació en l'audiovisual català, donant veu a nous talents i potenciant la difusió de temàtiques diverses en format podcast. Doncs mireu, aquest concurs ha dit que nosaltres, la secció de Posem fil a la poesia, sigui finalista en aquest concurs del 2026 de la Montse Peláez. Estem molt, molt, molt contents. I ara més ens faltaria poder guanyar el premi del públic. I per fer-ho és molt fàcil. Necessitem la teva ajuda. L'únic que has de fer és entrar a la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat, i allà hi trobaràs el banner, a dalt de tot, un banner. Cliqueu al banner i ens feu clic en el vídeo, un m'agrada en el vídeo, i això vol dir que són vots de gent nostra que ens agrada, que els agrada aquesta secció de Posem fil a la poesia de la Montse Peláez. I ja que estem tan contents perquè el pet al podcast ens ha dit que nosaltres seríem uns dels finalistes, que encara no hem guanyat, eh? Falten, em sembla que som 10 finalistes. En fi, doncs que estem molt contents i avui us posarem, us tornarem a repetir aquesta secció que vam fer fa uns dies amb la Montse Peláez, que del llibre Petititeses de Pep Molist. Avui el podeu escoltar aquí a la Moxiganga, que és amb el que hem concursat en aquest fantàstic Peta el Pot. També tindrem nous capítols de Circ Petit, amics i amigues. Avui, el nostre radioteatre, el nostre circ, ja sabeu que és un circ on hi ha molts personatges. Per exemple, hi trobarem la Perla, que és la nostra elefanta, l'elefanta del Circ Petit. Aquí hi trobarem, doncs avui es titula 10 puces i un elefant. Ai, ai, ai, què passarà avui en els personatges i en el Circ Petit d'aquí, de la Moxiganga? Doncs vinga, va, que nosaltres ja ho tenim tot preparat i a punt per començar. I avui començarem amb una cançó molt xula que es diu S'acaba l'estiu, del disc Do Re Mi Fa Bo. Sí, amics i amigues, s'acaba l'estiu i comença l'hivern. Hem d'anar a la classe, hem d'anar a col·le. I, en fi, per això fem la Moxiganga, un programa que acabarem sempre amb una cançó de bressol que voldrà dir que és el moment d'anar-nos en tots i totes cap al llit, cap a dormir. Amics i amigues, sóc el Moisès i ara mateix comença la Moxiganga. Som-hi!

0: La Moixiganga.
1: Sempre que vulguis a lamoixiganga.cat.
2: Bona nit, Montse.
3: Bona nit, colla pessigolla.
2: Què tal, com estem?
3: Ai, molt bé. I ja ho saps, que sempre que podem creuar quatre paraules i uns quants poemes, estem molt bé.
2: Molt bé, perfecte. Què ens portes avui, Montse?
3: Doncs mira, estic especialment feliç perquè us porto una petita joia. I dic petita perquè el títol d'aquest llibre es diu Petititeses.
2: Caram, molt bé. I de qui és?
3: Aquest llibre s'ha presentat fa poc a la Fira del Llibre en Català. És del Pep Molist. És un autor del qual hem compartit molts llibres, però aquesta és la darrera joia que ha presentat. I la veritat que em fa molta il·lusió compartir-la amb vosaltres, perquè justament una altra sorpresa d'aquesta nit és que avui tenim, com sempre, col·laboradors de luxe, però aquesta nit seran dos col·laboradors adults. Un d'ells, el Pep Molist, que l'he pogut pescar gràcies a compartir el club de lectura que porta ell de literatura infantil i juvenil, i l'altre adult amb qui compartirem les lectures de poemes és l'Agustí Lleida, gran mestre, gran orador i un amant de la poesia, com ho són el Pep Molist i jo mateixa, o vosaltres mateixos, que per això escolteu aquesta secció de programa, posem fil a la poesia. Per tant, una nit especialment lluïda.
2: Una nit de luxe, Montse. I t'hem de comptar tu també, com a narradora i recitadora de poemes.
3: Ja m'escolteu cada mes. Però aquestes dues persones, que són uns grans professionals i uns grans amants de la poesia, realment és una joia i un gran luxe poder compartir aquestes lectures de poemes amb ells.
2: Molt bé. Doncs per on comencem, Montse?
3: Mira, jo voldria començar per allà on comença el llibre. Escolteu com el presenta aquest gran llibre, gran petit llibre, el mateix Pep. Petititeses no ha vingut per encongir les coses, per reduir els detalls o empetitir els mots. Ha vingut per amplificar el cor, per eixamplar l'esperit, per ressaltar la grandesa de les petititeses.
2: Molt bé, caram, ja sembla un poema ja només de començar.
3: Imagina't ja com ens obre, no?, el preludi de tot el que ve darrere. I a mi m'agrada compartir amb vosaltres també que la primera vegada que el Pep em va parlar d'aquest llibre, d'aquesta seva nova creació, em va dir, ho hem tornat a fer. És un llibre que està marcat dins la col·lecció Mini-Mini de Babolín Cabucs. El Pep, amb la seva editora, la Mar, i amb una gran il·lustradora, l'Alicia Varela, varen fer un llibre que ja varen presentar en un altre programa amb vosaltres, Moi, que es deia Rastellera de colors.
2: Sí, me'n recordo, molt xulo també.
3: Doncs amb aquesta mateixa editora, la Mar, i amb l'Alicia Varela, amb un esquema de llibre o amb una organització de llibre com era la Rastellera, han presentat aquest Petititeses. Per tant, hi ha una part que ens recorda pel format i té moltes semblances amb Rastellera de colors, però és una nova creació que al marge de Rastellera té la seva llum, té els seus petits grans poemes, i per això avui em fa molta il·lusió compartir-los amb vosaltres, des de les seves lectures i doncs, modestament, des d'alguna de les meves.
2: Molt bé, fantàstic. I com comencem?
3: Mira, jo m'agradaria que comencés amb les lectures, o no, abans de les lectures. Penseu que vaig tenir la sort de poder-li demanar al Pep com havia nascut Petititeses. D'on va sortir aquest llibre?
4: En l'elaboració d'un llibre de poesia per infants, el més important, al principi, almenys en el meu cas, és triar el tema. Un gra de sorra que portava la sabata és el que em va donar la idea, no?, de la importància que tenen a vegades les petites coses. En el cas d'un gra de sorra hi ha molta ironia, però hi ha moltes altres coses que són importantíssimes i que sort en tenim per tirar endavant, com pot ser un petó, com pot ser el cor, com pot ser, no sé, moltes altres coses. Aquest va ser l'inici de les petititeses, no? I quan el títol de Petititeses, escriure és una manera de jugar amb les paraules. Sempre m'agrada molt dedicar molts esforços tant al títol com a les primeres frases d'un llibre, que penso que són determinants a l'hora d'escollir un llibre i no escollir-ne un altre. En el cas de Petititeses, no recordo com se'm va ocórrer el nom, però és una manera de de fer un diminutiu de petiteses, però diferent, no? Que representa que no poses al final el sufix, sinó que el poses al mig, no? I llavors això em permetia, de l'hora d'escriure, fer el ti del mig, fer-lo més petit en relació als altres, no? Com donant importància a aquest mig, a aquest ti del mig, que és més petit, però alhora està al costat dels grans.
2: Home, molt bé tenir l'autor del llibre. Ara sí que sabem com va sortir, com va néixer aquest llibre, oi, Montse?
3: Sí, és bonic també, perquè no sempre de tots els llibres que presentem podem saber quina ha estat la idea, la llumeta que ha fet que neixi aquesta creació. Però va, que no ens moquem a mitja màniga, perquè a més li he demanat que ens llegeixi dos poemes del seu llibre.
4: Floc. Un floc de neu caigut d'alguna branca m'ha esclatat al mig del front. Ha lliscat avall, pel camí que passa entre les celles, i just a la punta del nas ha saltat de cap fins al meu jersei de llana. Allà ha desaparegut enmig dels punts quadrats i he percebut una lleu fredor al mig del pit. Punta de llapis. Jo sé d'un lloc on van a parar les puntes trencades dels llapis. Hi ha una porta d'entrada i a dins hi ha qui les enganxa, hi ha qui les aparassa, hi ha qui parla abastament, hi ha qui les anima tendrament per agafar la forma altra vegada. Hi ha una porta de sortida i a fora les puntes d'elles soles, totes soles, tornen a escriure, tornen a dibuixar, tornen a gargotejar.
3: Bé, eh?
2: Molt bé, i tant. Genial, que guai.
3: Doncs, mira, la veritat és que quan tingueu petititeses a les mans, doncs no sabreu amb quin d'aquests poemes quedar-vos. Però jo també m'agradaria compartir amb vosaltres uns que potser són els més breus, dels més curtets, però que hi ha un joc de paraules i una sonoritat que m'han captivat, sobretot potser per la mainada més petita. Per tant, voldria compartir amb vosaltres tres d'aquests poemes.
2: Molt bé, doncs vinga, va, que t'escoltem.
3: Espina. La sirena Macarena es pentina la melena amb l'espina d'una sardina. Puça. Quan la Pepa fa la pipa, la puça puja i pica. Ai, ai, puça, poca pena, que poses picó i pupa a la piga de la Pepa. Mussaranya. Dic mussaranya i penso en aranya. L'una i l'altra s'assemblen, però com un ou a una castanya. O potser no. Una és companya de l'altra, al bosc i a la muntanya.
2: Molt bé, Montse, a mi m'ha agradat molt el de la puça.
3: Tots tres m'encanten. Són molt divertits. A més, jo crec que el Pep va fent picades d'ullet a d'altres, per exemple, amb la puça, que tu dius que t'ha agradat molt, no? No ho recorda? A la cançó de el papa de la Pepa és mariner, ja ho sé, i té una pipa grossa de paper, ja ho saps?
2: Vull dir, sí, que sí,
3: com,
2: sí,
3: sembla com una picada. Acabes de llegir el poema i et ve aquesta cançó al cap. No sé si ha estat una picada d'ullet expressament o no, se m'ha acudit a mi, però la veritat és que tenen tots una sonoritat, una musicalitat que, bueno...
2: Que són molt macos, i tant que sí. Tenim alguna sorpresa més, oi, Montse, avui?
3: Tenim una altra sorpresa, perquè, com us he avançat, l'altre col·laborador d'avui no és pas un nen, no és pas un petit nen ni una petita nena, sinó que tenim l'Agustí Lleida. Per tant, que és gran mestre, company, amant de la poesia... Com a mi m'agrada dir, és un gran intèrpret de poesia. Ja ho sabeu que a mi m'agrada no tant parlar de rapsodes, sinó de persones que interpreten la poesia, com qui interpreta una peça musical. Doncs per mi l'Agustí és un dels grans oradors i grans intèrprets de la poesia. Per tant, tenim la sort de comptar també com a col·laborador aquesta nit amb l'Agustí. I li hem demanat, sisplau, si ens podia llegir un parell de poemes d'aquest bonic llibre.
0: Ves, he passat el dit per la galta on aquesta nit, mentre dormia, he sentit el fred d'un bes. L'he llepat suaument. Tenia un gust dolç, de llet i mel. Estrella, milions de lluernes escampades a l'atzar en un camp a la nit. Ara l'una s'encén, ara l'altra s'apaga. Ara l'una es belluga, ara l'altra fa l'ullet.
2: Ostres, molt xulo, Montse, avui aquest programa t'està quedant.
3: És, la veritat és que és una petita gran obra i em fa molt feliç compartir-la perquè també sóc amant de tot el que escriu el Molist, el Pep, perquè és un gran escriptor i estimat amic. Però molt bé, m'ha agradat moltíssim de poder-ho compartir amb vosaltres perquè ha sortit fa poc, del forn i això, és un plaer poder-ho compartir amb vosaltres i dir-vos bona nit i fins a la propera.

0: banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: Deu puces i un elefant.
2: Elefanta!
3: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Avui és un dia molt especial, i és que en Tomàs farà per primera vegada el seu número de doma amb la Perla i les seves 10 puces. La funció ja ha començat fa estona, i ara el senyor Agustí els està presentant.
4: I a continuació, benvolgut públic, tenim el goig de presentar-los un número mai vist. Un sol home creant els equilibris més sorprenents amb una elefanta i les seves 10 puces. Rebem, doncs, amb un fort aplaudiment, en Tomàs acompanyat de la Perla i les 10 puces saltironaires.
3: En Tomàs comença a fer el seu número. Mentrestant, els seus companys miren les evolucions del grup entre cortines. La Marta està molt nerviosa perquè durant aquests dies ha estat ajudant el domador a perfilar l'actuació.
5: Mireu, mireu! Ara les puces van baixant per la trompa com si fos un tobogant, mentre la Perla es posa dreta damunt les potes del darrere.
6: És fantàstic! Però costen una mica de veure les puces, oi?
5: Sí, una mica sí. Ei, mireu, ara la Perla passarà per sobre d'en Tomàs, que està estirat a terra, sense tocar-li ni un pèl. Oh! I mentrestant les puces estan agafades a la cua de la Perla, que no para de fer-la giravoltar.
7: És realment increïble.
5: I ara vindrà la part més difícil. Les puces han de fer un salt mortal des del cap d'en Tomàs fins a aterrar al cap de la Perla.
3: En Tomàs es posa un tos enllà de la Perla. Du les puces al cap. Compta fins a 3.
2: 1, 2 i 3!
3: I ostres! Les puces han saltat tan fort que es passen de llarg de la Perla. Aquesta, perquè no es perdin de la pista, estira fort la trompa per caçar-les al vol. Però, instintivament, les xucla i se les empassa.
2: Però com? On han anat a parar les puces? Perla! Com? Que te les has empassat?
8: Bé, sembla que hi ha hagut un petit problema. Tomàs, què passa?
2: La Perla, que sense voler s'han passat les puces.
8: Punyeta! I ara què farem?
2: No en tinc ni idea, però les hem de treure com sigui.
3: De cop i volta la Perla comença a fer uns moviments estranys. Tots els artistes del circ surten a la pista a veure què passa.
2: Perla, et trobes bé?
3: Alguna cosa estan fent les puces dins de la Perla, perquè la pobra elefanta comença a remenar el cap d'una banda a l'altra. La gent s'ho mira sorpresa. Acte seguit comença a remenar les enormes espatlles.
9: Ah, si li lliguéssim una maraca cada mà faria la seva fila, eh?
10: Ai, Genís, no siguis poca solta. Mira la pobra Perla.
3: Just després comença a remenar la panxa endavant i endarrere.
2: Perla, però què fas?
7: Caram, doncs té un bon moviment de cadera, eh?
10: Pobra Perla, a veure com s'acabarà tot això.
3: Ara la Perla està remenant el cul d'un costat a l'altre de la pista.
8: Tomàs, hem de fer alguna cosa.
2: Té raó, senyor Agustí. Aquestes puces sempre tenen ganes de gresca. A veure, jo sé com arreglar-ho, això. Ei, puces! Totes fora!
3: Aleshores, la Perla s'estira a terra i comença a fer tombarelles. Les coses van de mal en pitjor. Finalment, intervé la Marta.
10: A veure, un moment, Tomàs. Ja saps que els crits no serveixen per res.
2: Però, tu has vist què estan fent aquestes puces? Si sembla que la Perla s'hagi trastocat.
10: Sí, ja ho sé, però crits no arreglarem res. A veure, només necessito una ploma. Sí, aquí n'hi ha una.
3: Aleshores, la Marta s'apropa a la Perla i s'asseu al seu costat. La pobra elefanta està fatigada de tant remenar. La Marta li agafa la trompa i comença a fer-li carícies amb la ploma. Primer, la Perla fa un lleu somriure. Després, sembla que li fa molta gràcia.
10: Ah, molt bona pensada, menuda. Li està fent pessigolles.
3: Llavors, la Perla fa una ganyota, arrufa la trompa i fa un fort esternut.
2: Mireu, les puces surten disparades.
8: Ràpid, agafem-les.
4: Bravo! I així acaba aquest emocionant número de doma. un fort aplaudiment!
3: Un cop acabada la funció, tota la colla del Circ Petit comenten com ha anat l'actuació.
2: Ostres! Quin ensurt que m'han donat avui!
9: Qui? La Perla o les Puces?
2: Tots plegats!
9: Ah, doncs jo trobo que la Perla ballant té molt d'estil. Remena per aquí, remena per allà...
10: Genís!
2: Quan tornem a la caravana els hi clavaré una esbroncada a les Puces. A qui se li ha hagut de colar-se per la trompa de la pobra Perla? Ja ho dic jo, s'ha de tenir mà ferma. Molta mà dreta.
10: Tomàs, no ha sigut culpa seva. A més, no ho has vist que és millor fer les coses amb tacte? Què ha passat quan has cridat que sortíssim fora? I què ha passat quan li he fet pessigolles a la trompa?
2: Sí que tens raó.
9: Així ja ho veus, Tomàs. Tenir molta mà dreta no serveix de res si no tens mà esquerra.

0: Marta. Ja tens raó, Marta. Per aconseguir les coses, val més fer-les amb tacte i respecte.
1: Sí, tot i que us puc assegurar que el Tomàs sempre tracta la perla i les puces amb molt d'amor, eh?
0: No en tinc cap dubte. I com ho explicaràs, això d'avui?
1: Ui, ja fa estona que hi rumio. A veure... Sí, ja ho sé. 10 puces i un elefant. 10 puces i un elefant fan equilibris, salts i bes, giragonses del revés. 10 puces i un elefant a la trompa van de cap i el piquen a tot drap. 10 puces i un elefant no volen pas sentir crits, acaben com bons amics. 10 puces i un elefant, elles tan petites i ell tan gran.
0: Elefanta! Elefanta!
2: Abans d'acabar la Moixiganga, la cançó de bressol. Ara sí, tothom cap al llit. Avui, el sol se'n va a dormir, igual que nosaltres. Bona

I fins aquí la primera moxiganga d'aquesta 20a temporada. Que vagi molt bé. La setmana que ve ens trobarem a la mateixa hora i al mateix lloc. Recordeu anar a la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat. Bona nit a tothom. Adéu. Adéu.

0: Després de la revetlla d'ahir al vespre, què hi ha millor que una bona sessió de jazz? Molt bona nit de Sant Joan i benvingudes i benvinguts a l'últim programa de la temporada. Durant aquests mesos hem recorregut territoris, paisatges i cultures que ens han ajudat a entendre millor la diversitat musical i humana que ens envolta.
1: Molt bona nit, estimada audiència. Sí, tota aquesta tercera temporada hem caminat per costes, muntanyes, valls i ciutats. Hem escoltat veus que neixen de la terra i d'altres que arriben del món.
0: I avui tanquem aquest viatge per tota la península i les illes i ho fem a la Comunitat de Madrid.
1: Un lloc que per molts identifiquen com a centre, però que en realitat és Cruïlla, punt de trobada i també punt de partida. Així que prepareu-vos per aquest darrer viatge sonor de fi de temporada. Arrenquem!
0: Obrirem el programa d'aquest vespre amb una sonoritat delicada i cinematogràfica. Madrid també pot ser això, pausa, detall i imaginació. I per aquest vespre hem triat aquesta cançó de l'any 2020 que es diu Bella. Amb totes i tots vosaltres, Mastreta i el seu tema Bella.

El sol també ha tingut espai a Madrid. Energia càlida per seguir el camí. Igual que la cançó de l'any 2007 que hem seleccionat per al programa d'aquest vespre. Plena de sonoritats emmarcables dins el jazz. El soul i el blues amb notes psicodèliques. Tot un tema ple de força. Amb tots vosaltres, Beautiful, del grup The Sweet Vandals.

Continuem el nostre darrer viatge d'aquest vespre amb una mirada íntima, elegant i nocturna. Madrid també sap parlar amb veu baixa, i això queda molt present amb aquesta cançó de l'any 2007 del grup Marlango. Amb totes i tots vosaltres, Pequeño Vals, Marlango.

Continuem viatjant i ho fem amb una proposta de jazz contemporani de l'any 2015, amb un aire introspectiu que aboca espais oberts dins la ciutat. Amb tots vosaltres, Sol de Lluvia, intro, de Luis Verde.

Avancem amb el temps i ens situem l'any 2020 amb una harmònica i un jazz amb personalitats pròpies. Abans de fer una pausa per mirar cap endins, us presentem el tema Blue Drag d'Antonio Serrano, una autèntica delícia.

La pertinença és una necessitat humana i està molt relacionada amb la identitat, la salut emocional i el benestar. Des que naixem, necessitem sentir que formem part d'alguna cosa més gran que nosaltres mateixos. Una família, una comunitat, un grup d'amics, una cultura o potser un projecte compartit. La pertinença ens aporta autoestima, ens dona capacitat per afrontar les dificultats, ens augmenta el benestar emocional, ens redueix els sentiments de soledat i d'aïllament i ens reforça la confiança en un mateix i en els altres. En canvi, quan la pertinença es veu amenaçada o desapareix, poden aparèixer sentiments de desorientació, de tristesa profunda, d'exclusió o de manca de sentit. La pertinença no consisteix en ser igual que els altres, sinó a poder ser un mateix sense deixar de formar part del grup. Com una improvisació de jazz, la vida ens convida a trobar la nostra veu personal mentre escoltem la dels altres. La pertinença no és perdre la pròpia melodia, sinó descobrir que aquesta melodia té un lloc dins nostre i té una harmonia més gran. Quan una persona se sent part d'alguna cosa, deixa de preguntar-se si té un lloc al món i comença a contribuir amb el millor de si mateixa.

Després de l'espai terapèutic dissenyat pel Ricard, tornem a l'aquí i a l'ara, amb un jazz modern i molt narratiu basat en música de Johann Sebastian Bach i arranjat pel gran Moisés P. Sánchez, que ens demostra, amb aquest tema de l'any 2020, que els camins no sempre són rectes. Amb totes i tots vosaltres, Invention No. 1 in C Major de Moisés P. Sánchez.

Qui no recorda els grans del jazz i en concert aquell conegudíssim tema de Nat King Cole titulat Smile? Veureu com ha canviat la història amb aquest grup afincat a Madrid que es diu Blue Tomasa i que aquest tema de l'any 2024 que es diu Smile us encantarà.

I ara deixem-nos portar per una proposta íntima i delicada del grup Arnaut, una cançó de l'any 2013 que parla d'un aprenentatge que tots hem hagut d'afrontar alguna vegada a la vida. Conviure amb la solitud, entendre-la i fins i tot fer-nos-la nostra. Escoltem, per tant, el tema Learning How to Live Alone, del grup Arnaut.

just can't stop thinking of the little things I wish I had.

I abans d'acomiadar-nos, sentirem una formació madrilenya que ha sabut fusionar amb gran sensibilitat el soul, el jazz i els sons contemporanis. Una música càlida i envoltant perquè posi punt i final en aquest viatge compartit. Escoltem la cançó de l'any 2017 titulada Lonely, Lonely del grup Cosmosoul.

0: Tots els viatges deixen una empremta.
1: Sí, i aquesta temporada n'ha deixat moltes.
0: Paisatges que hem escoltat.
1: També músiques que hem compartit.
0: I silencis que també hem format part del camí.
1: Avui, aquest vespre, tanquem una etapa.
0: Però no tanquem el viatge.
1: Potser la propera vegada que ens trobem ja no estarem només recorrent la península.
0: Potser creuarem fronteres.
1: O potser descobrirem nous sons.
0: I noves històries.
1: Gràcies per haver-nos acompanyat durant tota aquesta darrera temporada.
0: Molt bon estiu.
1: I fins molt aviat.
0: I el viatge continua.
1: Qui us parla, Jordi Brito.
0: I Enric Ardíaz, amb el suport tècnic d'en Robert Garrigós.
1: I ara us deixem amb aquest tema de l'any 2022, que es diu Miss Sunshine.
0: Bona nit i ja escoltem jazz.
1: Adeu.
2: Caramelo. Sunshine. Sunshine on a cloudy afternoon just changed my mind.

Sunshine.

When she's so dead.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes i cat.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. Casa Babylon. El cap de setmana comença i ja.

Que et molesti jo aparto, fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom, i se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo, porto tot per dins, que fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho, perquè...

al bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Oh, poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.

0: trenca mai.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.